0: una setmana més amb ganes d'aprendre de la història, amb ganes de conèixer més a través dels llibres que ens parlen d'èpoques, de personatges, i que tenim moltes ganes de poder compartir amb tots vosaltres. Jo ho fem totes les setmanes amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Cap a on viatgem avui? A quina època hem de transportar-nos?
1: Bé, avui la benzina la tindràs local, perquè no ens mourem a priori de la península Ibèrica.
0: Molt bé.
1: No ens mourem d'aquí, d'Espanya, del regne d'Espanya, de les Espanyes, en el darrer terç del segle XVII. Ja només amb aquestes coordinades bàsiques, segurament ja els oients barra lectors es fan una idea de cap a quin període parlem i sobretot de quin personatge podem parlar. Parlarem d'un monarca, al darrer de la seva dinastia. Un monarca que conegut com El Hechizado, encara que és aquests sobrenoms que no es mereixen, els donen. El pobre home va néixer ja amb moltes dificultats de salut. Sempre va tenir una mala salut de ferro. No era, diguéssim, guapo pels cànons actuals.
0: No.
1: Val a dir també que la dinastia dels Habsburgs, a la qual pertanyia, home, físicament no eren gaire atractius.
0: Val.
1: Amb aquest prognatisme, que els va fer molt coneguts, aquesta mandíbula inferior que tira cap endavant, estem parlant de Carles II.
0: Val.
1: Carles II, el hechizado, Carles II, el fill de Felip IV, el darrer rei de la monarquia dels Habsburg, un rei que fins ara ha tingut sempre molta, molta mala premsa. Mala guanyada, perquè segurament el personatge no la mereixia. No només ell, sinó que també la seva època, el seu regnat, ha rebut moltes crítiques, s'ha considerat com l'època de la decadència més absoluta del que havia sigut fins llavors l'Imperi espanyol. Al final del seu regnat, la seva mort marca el canvi cap a una nova dinastia, la dels Borbons, l'inici d'una guerra de successió, i bueno, més episodis que potser ara no me n'ha de compte, però sí que avui volem parlar d'aquest personatge. No sé si reivindicarem ni rehabilitarem la seva figura, però sí que com a mínim el posarem dins de la seva realitat fàctica.
0: Fantàstic.
1: I per fer-ho això, parlarem amb l'autor d'una excel·lent biografia que ja podem considerar gairebé de referència, Carlos II, El final de la España de los Austrias, 1665-1700, publicat la passada tardor per Marcial Pons, Ediciones de Historia. El seu autor és Luis Ribot i el saludem. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias por pasar por el programa.
2: Estoy encantado de hacerlo, encantado.
0: Es eso de que cuando te cae un sobrenombre, ¿no? Cuando ya alguien se le pone un mote y ya queda para la posteridad. En caso de ser monarca, ya todavía más, ¿no?
2: Sí, sobre todo si es un sobrenombre muy acertado, no en el sentido de que fuera justo, sino en el sentido de que marca mucho y claro, pues la gente lo recuerda. Incluso quienes saben muy poca historia, pues a lo mejor no recuerdan el sobrenombre, no sé, de otros reyes, pero este se recuerda con una gran facilidad. En ese sentido, es una etiqueta muy eficaz.
0: Sería muy de lo que ahora en las redes sociales sería muy viral, este tipo de...
2: Efectivamente. El caso es que se ha difundido por todo el mundo, no solo por España.
0: Qué curioso.
1: Y sobre todo un sobrenombre, sobre todo una mala prensa, digamos, que no es del todo merecida, el profesor Ribot, porque Carlos II, el pobre tampoco tenía la culpa de nacer como nació en aquella época y recibir la herencia que recibió.
2: Ya, merecida, vamos a ver, efectivamente no fue un gran rey, era un personaje débil, era un personaje que tampoco tenía una dedicación excesiva, digamos, al despacho de los asuntos, porque sí que hacía otras cosas, como aparte de que evidentemente hay periodos en los que gobierna, pero interviene más en el gobierno, pero bueno, él asistía a todos los actos, a las recepciones, a las entrevistas, a los actos en la capilla, etcétera. Pero evidentemente se ha llegado a decir que era un retrasado mental y que era un anormal físico, y ninguna de las dos cosas son ciertas. Era un personaje normal, de no excesivas capacidades, pero dentro de la normalidad.
1: Y sobre todo porque además estamos hablando de una época convulsa, una época también muy mal vista por la historiografía hasta muy recientemente.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Una vida i una cançó. Frances Ethel Gamm, coneguda mundialment com a Judy Garland, va néixer el 10 de juny del 1922 a Grand Rapids, a Minnesota. Era la filla petita de Frank Gamm i Ethel Mine, una parella que posseïa un cinema i que vivia per l'entreteniment. Allà a l'escenari del seu propi cinema, la petita Frances va començar a fer les seves primeres actuacions musicals als 2 anys i mig. Aquell primer contacte amb el món de l'espectacle la marcaria per sempre.

0: sports, the pride of the tennis courts. In June, July, and August, we look cute when we're dressed in shorts.
1: La seva mare, Ethel, tenia clar que la nena tenia talent, però també era coneguda per ser una mare estricta i obsessionada amb l'èxit de les seves filles. Les germanes Gam, com es feien dir artísticament, Frances i les seves dues germanes grans, van actuar en diversos espectacles de vodevil durant la seva infantesa. Això les va portar a viatjar per diferents ciutats, sempre amb la seva mare com a representant, qui les forçava a assajar constantment i les controlava fins al punt d'administrar-los estimulants per mantenir el ritme frenètic de treball.

El 1926 la família es va traslladar a Lancaster, a Califòrnia. Fugint de rumors sobre el pare de Judy, qui tenia una inclinació per les relacions amb homes joves, un escàndol que hauria pogut enfonsar-los socialment. Aquest canvi de residència va ser providencial, ja que els va situar més a prop de Hollywood i, per tant, de les grans oportunitats que la seva mare somiava per a les seves filles. El 1934, durant una actuació, George Jessel, un artista i productor, va suggerir que el cognom Gamm no tenia gaire atractiu per a l'espectacle

i va proposar Garland. Així va néixer el nom artístic que la faria immortal. Poc després, la seva carrera en solitari es va començar a consolidar. La seva veu era poderosa i plena d'emoció, una qualitat que impressionava tothom qui l'escoltava. Amb 13 anys, Garland va signar un contracte amb la Metro-Goldwyn-Mayer, l'estudi de cinema més gran del moment. A diferència d'altres estrelles infantils, ella no encaixava dins dels estàndards de bellesa de Hollywood. No era ni prou prima ni prou alta, cosa que li va valdre crítiques constants dins de l'estudi. Louis B. Mayer, el magnat de la Metro-Goldwyn-Mayer, la veia com una nena amb una veu de dona i li va fer patir una enorme pressió per mantenir una imatge determinada. Això incluïa dietes estrictes, amfetamines per mantenir-se desperta i barbitúrics per dormir.

El seu primer gran èxit va arribar al 1939 amb El Mag d'Oz, on va interpretar Dorothy Gale. La pel·lícula es va convertir en un fenomen cultural i la cançó Over the Rainbow va esdevenir un himne per generacions senceres. Però darrere de les càmeres, Garland patia. El rodatge va ser dur i la Metro-Goldwyn-Mayer no li permetia ni menjar amb normalitat. Li van posar una estricta dieta de sopa i enciam i li feien prendre pastilles per reduir la gana. També la sotmetien a llargues jornades de treball, de vegades de fins a 16 hores diàries. Després de l'èxit del Mag d'Oz, Judy es va convertir en una de les actrius més cobejades de Hollywood. Durant els anys 40 va protagonitzar nombrosos musicals, sovint al costat de Mickey Rooney, amb qui formava una parella cinematogràfica molt estimada pel públic.

Tanmateix, la seva vida personal es complicava. L'estrès i la pressió per mantenir una imatge perfecta la van portar a desenvolupar una greu addicció als medicaments. El 1945 es va casar amb el director Vincent Minnelli, amb qui va tenir la seva primera filla, Liza Minnelli. Semblava que la seva vida començava a estabilitzar-se, però els problemes amb les drogues i l'alcohol no van fer més que empitjorar. La Metro-Goldwyn-Mayer, que en un principi la protegia, va acabar acomiadant-la el 1950 perquè ja no podia confiar en la seva capacitat per complir els rodatges.

Sense el suport de la Metro-Goldwyn-Mayer, Garland va reinventar-se com a cantant en directe. Els seus concerts eren espectaculars i aconseguia emocionar el públic amb cada interpretació. El 1954 va fer un espectacular retorn al cinema amb A Star Is Born, pel·lícula que li va valer la nominació a l'Oscar. Tot i la seva genialitat, el premi li va ser negat en una de les decisions més polèmiques de l'Acadèmia. Els anys 60 van ser una muntanya russa per a Judy Garland. Va tenir matrimonis tumultuosos, problemes econòmics i una salut cada cop més precària. Va fer diversos concerts llegendaris com el del Carnegie Hall el 1961, considerat un dels millors de la història de la música en directe. No obstant això, la seva dependència als medicaments i les seves dificultats financeres la van empènyer a una espiral autodestructiva.

1969 es va casar per cinquena vegada amb Mickey Deans, però la seva salut estava molt deteriorada. El 22 de juny d'aquell mateix any va ser trobada morta al seu apartament de Londres. La causa oficial va ser una sobredosi accidental de barbitúrics, però molts creuen que va ser el resultat de dècades d'abusos i d'explotació.

Judy Garland va morir als 47 anys. Va ser una artista d'un talent excepcional, però també una víctima de la indústria de l'entreteniment. La seva veu i la seva història encara continuen captivant el món, convertint-la en una llegenda i deixant enrere un llegat inoblidable. Com, per exemple, aquesta cançó, Over the Rainbow, del 1939. Poques cançons han quedat tan gravades a la memòria col·lectiva com aquest tema. Tot i que avui dia és impensable imaginar el Mac 2 sense aquesta melodia, va estar a punt de desaparèixer del film. Després d'una projecció de prova, els directius de la Metro-Goldwyn-Mayer van considerar que alentia massa l'acció i van proposar d'eliminar-la. Va ser gràcies a l'obstinació d'Arthur Freed, un antic lletrista que aspirava a convertir-se en productor de cinema, que la peça es va mantenir. I no només això, acabaria guanyant l'Oscar a la millor cançó original. La inspiració li va venir a Harold Arlen mentre conduïa pel Sunset Boulevard de Los Angeles de camí cap al cinema. Quan va presentar la melodia a Yip Harburg, el lletrista, no va quedar gaire entusiasmat. No obstant això, gràcies a un consell d'Ira Gershwin, Arlen va ajustar el tempo i va simplificar les harmonies, i això va acabar de convèncer Harburg. Així va néixer una lletra que acompanya perfectament el recorregut emocional de la melodia, creant un arc d'atenció i de resolució que ressona amb l'esperit de Dorothy. Des de la seva estrena, la cançó ha estat reinterpretada per nombrosos artistes de prestigi, entre ells Tony Bennett o Aretha Franklin. Fins i tot el mateix Arlen va provar de cantar-la, encara que, segons diuen, amb un resultat tan pla com les terres de Kansas. Tot i això, Over the Rainbow sempre pertanyerà a Judy Garland. La seva vida, plena de contrastos entre la il·lusió i la desesperança, es va acabar reflectint en cada vers de la cançó. Com va dir Harburg, l'existència era com un relat de Dostoyevski, un conte infantil ple de color i d'esperança, però tenyit de dolor i de melancolia.

0: hablarte claro.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Una setmana més volem tenir reflexions, ficar-nos una mica allò de parada tècnica, d'ITV, d'anar revisant situacions de la vida, per tenir més eines, per tenir més mirades, allò de mirar-se al mirall, però també tenir l'ajuda experta que ens ajudi a veure'ns una mica millor des del món del coaching, i això fem cada setmana amb en Jordi González Guillem.

0: Jordi, benvingut una setmana més.
1: Molt bé, molt bé. Així, i molt animats tots, eh? Venga.
0: Sempre, sempre. Ara comentàvem just abans de connectar de que el temps passa volant, de que sembla mentida que ja hagi passat una setmana, però és que bé, la vida l'hem d'anar vivint. I avui amb un tema que ens ha preparat en Jordi que em té molt encuriosit. Diu, una taula en què ja no hi ha tants coberts.
1: Sí, mira, des de la perspectiva del coaching, quedar-se sol o sola a casa després d'una vida en família és una transició de vida significativa que representa una oportunitat de descobriment personal.
0: Aquí, molts cops, Jordi, des de fora s'ha fet aquest fenomen, com per exemple quan els pares, o sobretot les mares, es queden sense els fills, es diuen del nido vacío, eh?
1: Sí, correcte, això. L'enfocament se centra en gestionar el canvi, superar el síndrome, el que tu dius, del nit buit o la soledat.
0: Sí.
1: Assumir, sobretot, la responsabilitat del nou estat i definir que l'acció per crear un propòsit fomentat l'autonomia de les noves relacions. I jo avui, si et sembla bé, donaré els 5 aspectes claus des de la visió del coaching.
0: M'encanta, perquè és evident les problemàtiques que pot generar, però també, com ens intueixes i ara ens expliques, també és un mar d'oportunitats. Així que moltes ganes de veure quins són aquests 5 punts que ens comentes.
1: Mira, el primer punt, i el podem debatir, gestió del canvi i l'acceptació. El coaching ajuda a acceptar la nova realitat sense juzgar-la, processant la solitud no com a abandonament, sinó com a canvi d'etapa.
0: És a dir, això importantíssim, el que sempre des del món del coaching ens expliqueu, que és que no hem de jutjar, sinó simplement analitzar i saber, saber de que això és així i saber llegir les oportunitats, com dius, sense culpar,
1: Sense culpar. Després, sobretot, és un canvi d'etapa. El segon indicador, que és molt important, és la redefinició de la identitat. Sobretot treballem per descobrir qui és la persona ara que no està ocupada en el rol de cura familiar. I ens enfoquem, sobretot, en els seus propòsits, desitjos i necessitats reals actuals.
0: Això és importantíssim, Jordi, perquè a tots ens passa... Sí. Que en algun moment de la vida doncs tenim una, com una responsabilitat, digue-li, afegida o nova o interessant, que té aquesta part doncs, de ser mare, de ser pare. Ho seràs sempre, si Déu vol, si la salut ens acompanya, ho seràs sempre, però ja no tens aquella, com aquella, diguem-ne, que centri part de la teva vida. Això és una etapa, poden ser 15 anys, poden ser 20 anys, poden ser... Bueno, ara com que els hi costa aconseguir la vivenda, igual és més temps, però bueno, ja m'enteneu, no? Per tant, l'habitatge està difícil, llavors, però sí que és un període que de bons canvia, però això no deixa de ser de que cada etapa és diferent i cada etapa és magnífica. El que no vivim a la vida mai, ni això ni amb cap altra cosa, és una etapa que sigui eterna. Les etapes van canviant i totes són fantàstiques, no?
1: Sí, el que passa que el que tu acabes de dir, els fills, nosaltres i les filles, els que tenim fills i filles, i normalment, o els que teniu i tots tenen, els portem en el cor i en el cap, en el cap i en el cor.
0: Exacte.
1: Sempre, per molt gran que sigui.
0: Exacte. Correctament. Exactament. És que això ho hem de tenir com un actiu, això, no?
1: Sí. No, però sobretot enfocar-te en un propòsit i una necessitat, perquè si tu lògicament tens un pla de vida, normalment també es beneficia també el teu entorn, que estigui fora de tu. Després, el tercer seria construcció del futur. Nosaltres establim en el coaching, nosaltres li diem el coaching, objectius clars per la nova vida, transformant la casa en un espai de pau i renovació del lloc del nit buit. Correcte? Que no se senti buit, que n'hi ha un espai de pau i de reflexió, correcte?
0: És més, analitzar de que potser no immediatament, no? Tal com està el jovent, no estan immediatament, però que més endavant aquest niu s'omplirà no només dels teus propis projectes, o de... Doncs mira, doncs ara dedicaré aquesta zona de la casa, m'invento, a fer-me un taller de patchwork, no? O sigui, de tenir jo elements de patchwork, una nova afició, el que sigui, i deixar un espai perquè més endavant sempre tingui un dia que pugui tornar aquesta criatura, qui sap, potser en parella, potser en nets, el que sigui, no? És a dir, que això de saber que està viu aquell espai, encara que no estigui ocupat en aquell moment, no?
1: Sí, correcte. Sobretot també el quart seria responsabilitat i empoderament. O sigui, es fomenta que la persona prengui el control de la nova rutina, és a dir, per una rutina constructiva, decidint com omplir el seu temps i espai en activitats significatives. O sigui, li doni sentit a tot el que pugui fer a partir d'ara.
0: Sí, i fer-ho des

0: de... Sí. Des de la construcció, no des de la substitució, no, Jordi?
1: Correcte,
0: és a dir, molta gent equivocadament intenta com substituir, no? Això passa també amb les parelles, això passa amb tantes coses, que vol substituir de seguida, no? Sense entendre que s'ha de construir una nova realitat en la que s'avanci i no substitueixi. Això és importantíssim, Jordi?
1: No, perquè si no fem un parche, mira, jo dic als cotxers, diguem, als pacients,
0: sí,
1: als clients,
0: sí,
1: sempre els dic, n'hi ha a cobrir finestres per ventilar.
0: No, no, n'hi ha a cobrir finestres
1: ventilades perquè és veritat, perquè moltes vegades volem canviar, o sigui, una parella per altra, sí. volem canviar una feina, o sigui cada persona i cada relació és única i cada treball és únic, cuida't, sí. Correcte, no. Total. O sigui, no podem d'alguna matar una cosa per altra, de dir, bueno, jo m'ha passat això, doncs ara recupero a partir del canvi, no? Sí. El canvi es té que fer totalment ventilar sobretot la part emocional, que és molt important, la part mental. I el cinquè seria conrear noves connexions, que això és molt important. Mm. Es treballa a la creació d'una xarxa de suport externa, sobretot millores relacions familiars, a la de l'assistència, en comissió a més assertiva i madura. És a dir, no solament dedicar-te a tot aquell grup de gent, els pares que abans tenies, anaves a buscar els nens als col·legis, tot això, és buscar unes relacions més afins a la realitat d'avui que et trobes. No està en un círcul de sempre, m'entens?
0: És a dir, hem d'entendre, i això... quan ets més petitó, més jove, doncs et pot semblar impossible, no? El fet d'anar variant la gent, no? I al final te n'adones que al llarg de la vida, i això no treu que hagin sigut importantíssims, però no tothom és etern en el teu camí. I quan abans ho entens, abans ho pots gestionar millor, no? Jo molts cops penso, Jordi, amb amistats, amb amics, amb amigues que tenia, doncs en diferents etapes de la meva vida, i jo els puc seguir apreciant igual o més que en el seu moment, encara que no els vegui. Però la realitat és que, dic de l'escola, de l'institut, de la universitat, me'ls aprecio moltíssim, i mira, gràcies a que tens les xarxes socials, doncs saps que, mira, si algun dia vols escriure alguna cosa, ho pots fer, no?, amb aquesta gent. No tothom, però sí molta gent ha recuperat, doncs, el contacte. Però això no fa que... la realitat no és de que puguis estar quedant amb aquestes persones, ja no com quan els veies cada dia a l'escola i els tenies en el pupitre del costat, sinó ni tan sols potser veure'ls mai, perquè no tens temps. Però bueno, saps que si vols, mira, encara pots escriure algun missatge, no? Però la realitat és el que és. Això no els hi treu importància de com d'importants van ser en algun moment de la teva vida. Però cada moment és diferent, té unes necessitats i té una gent, i al llarg del camí, doncs quin camí més fantàstic si has pogut anar fent moltes coneixences i apreciar, respectar, no?, cada moment, però no fer-los eterns. Has de tenir la mirada al present i en endavant, que sí, Jordi?
1: Sí, mira, les amistats sòlides, la que tu deies del col·legi, de l'institut, de la universitat o del posto de feina,
0: sí,
1: de fa anys,
0: sí, sí.
1: Indudablement, sempre els tens quan realment els necessites, i vull dir, quan necessites, no d'egoisme.
0: No, correcte.
1: Sinó que sempre estan allà, correcte o no?
0: Sí,
1: sempre
0: sí.
1: Estan allà. I això, no sé, jo sempre dic que les verdaderes amistats les fas de petit.
0: Sí.
1: Però també de gran també les pots fer, de jove
0: i
1: d'adult, i sempre n'hi ha temps. O sigui, una amistat sòlida és que molta gent diu, és que jo fa, clar, voldria estar cada dia. No, és que a vegades poden passar mesos, però tens una connexió amb aquesta persona.
0: Sí, sí.
1: I saps que en un moment donat pots interactuar amb ella, correcte o no? Per això diem, des del coaching, actua com en aquest de solitud, o en aquest canvi sobretot de que ja no hi ha tants coberts a casa, actua com una eina per convertir aquest moment de transició en un procés d'enriquidor, sobretot.
0: Sí, i això no vol dir, i això, Jordi, no vol dir que hi hagi qui trigui més i qui trigui menys, en entendre tot això, que ara que ningú corri, com dèiem, però sí que visualitzar això que ens estàs dient,
1: Sí, superar, mira, ni una cosa... És que moltes vegades deixem de ser... Mira, jo sempre dic, i moltes vegades ho dic en el programa, això dels pares, i tot això, que deixes de tindre obligacions, però passes a tindre una responsabilitat.
0: Que bo, Jordi. M'entens?
1: És que els pares moltes vegades, o quan estàs en perill, dius, és que tinc l'obligació. No, si tu vols fer una etapa més enriquidora, aquesta obligació canvia-la per la responsabilitat.
0: Totalment. Doncs...
1: I la perspectiva, la percepció que tu tens quan fas

0: aquest canvi de xip, la cosa augmenta en valor. És a dir, les coses les veus més serenament, les veus més objectivament i el resultat és exitós emocional, m'entens?
1: Doncs ja aconsegueix posar-nos deures bons. El Jordi González Guillem ens posa deures bons, deures de dir, escolta, de... Ah, engrescadors, que ens hem d'engrescar a la vida de ser engrescadora. I hi ha moments millors i moments pitjors, però això no treu de que sempre hem de tenir aquests reptes vitals a curt, a mig i a llarg termini, que són els que ens donen motius per aixecar-nos, pensar que algun dia anirem a veure els nostres nets o els fills d'amistats o tenir un animaló que cuides i que l'has d'anar a passejar. Tot això ens dona motius i noves oportunitats que, com sempre, ens planteja en Jordi González. Moltíssimes gràcies, Jordi. Et busquem per les xarxes socials i la setmana que ve et tornem a escoltar. Que vagi molt bé.
0: Igualment, David.

0: Pau Vila i Dinarès va néixer a Sabadell l'any 1881, en el si d'una família obrera. El seu pare, majordom de teixits, el va fer viure molt de prop la realitat de les fàbriques i la duresa de l'ambient obrer de començaments de segle. La crisi del ram tèxtil, provocada per la guerra de Cuba i la manca d'exportacions, va obligar la família a traslladar-se a Barcelona, on en Pau començaria a treballar com a teixidor. Des de molt jove va experimentar jornades laborals esgotadores, de fins a 11 hores diàries, i el risc permanent de no cobrar si estava malalt. Tot això, però, no va impedir que desenvolupés una sensibilitat envers la cultura i l'educació, ni que s'interessés per l'evolució de la societat catalana i la seva reconstrucció cultural i pedagògica. De fet, l'afany de formació i el desig de millorar l'educació dels seus fills el van portar a interessar-se per la pedagogia mentre treballava com a obrer, com ell mateix explicava al programa Personatges de Televisió Espanyola amb Montserrat Roig al setembre de l'any 1978.
1: Jo sóc fill d'una família obrera, el pare era un majordom de teixits, jo vaig conviure a les fàbriques, aleshores, com a noi, i després, com fos que el pare va tenir de buscar conseqüència de la crisi que es va originar a conseqüència de la guerra de Cuba, en el ram del teixit, per la manca d'exportacions, el pare, a la llarga de no poder treballar, se'n va tenir de venir a Barcelona. Jo amb ell, i aquí ja vaig començar a fer de teixidor, fins abans no havia fet més que fer canons o fer bitlles, com diuen en el ram del cotó. Canons en el ram de la llana. I així vaig anar passant anys, uns anys. El pare va anar a ser majordom d'una fabriqueta. Allà em vaig anar formant, allà vaig començar a tenir contactes en el camp social i aviat en el camp cultural, que em va treure molt de jorn del camp social, perquè pensava que era més fàcil fer feina social des del camp cultural, en benefici dels homes.
0: Amb 17 anys, Pau Vila va explorar ideologies radicals com l'anarquisme, tot i que aviat va descobrir que no era el seu camí. La seva inquietud cultural, però, no va fer més que créixer. La lectura de revistes com Joventut o Alrededor del Mundo, així com la participació en conferències, el van catalanitzar lentament i li van obrir la mirada més enllà del seu entorn immediat. A la seva vida personal, la trobada amb la seva futura dona, Emília, també va marcar un punt d'inflexió. Una urdidora que el va escollir a ell com a company i que compartiria amb en Pau una vida centrada en la cultura i en l'educació. L'any 1903 es va casar amb ella, tot i que el seu pare el considerava un gandul, ja que en Pau havia passat mesos sense treballar a la fàbrica per dedicar-se a la pedagogia.
1: El 1903 amb l'Emília.

0: ja...
1: I el pare li deia, no t'hi casis amb el Pau, perquè és un gandul.
0: El teu pare deia que eres un gandul?
1: Sí, sí.
0: I per què?
1: Clar, per, senzillament perquè vaig estar 9 mesos sense treballar, perquè ja no era, no era la fàbrica la que m'atreia, sinó l'escola. És a dir, fer de mestre.
2: En Pau Vila va començar a experimentar amb metodologies innovadores. La fundació de l'Escola Horaciana l'any 1905 va ser un reflex del seu concepte d'ensenyament, respectuós, viu i adaptat als infants. La seva pedagogia defensava el respecte mutu, la llibertat de redacció i la possibilitat que els alumnes coneguessin directament la seva realitat sense imposicions ideològiques.
0: Aleshores, per tu l'Escola Alegre en què consistia?
1: Consistia, en primer lloc, en sentir un respecte pels nois i tractar-los amb respecte, com ells em tractaven amb respecte a mi. Ni els tutejava, els parlava, els tractava de vostè. Era una forma castellana, perquè l'escola encara l'estava fent en castellà, perquè el meu català no era prou. Era prou per fer-los sentir, però no prou per ensenyar-lo. En aquest cas, els meus alumnes, alguns d'ells, recitaven d'una manera meravellosa, fent-los sentir la poesia, la poesia dels nostres grans poetes. Recordo que una vegada una noia recitant unes poesies de l'Ignasi Iglesias, a casa l'Ignasi Iglesias, amb ell, va originar una explosió d'entusiasme en el poeta. Veu aquella noia com expressava les seves poesies. I com l'emoció del dia que es va morir en Maragall. Quan jo vaig arribar a l'escola dient ha mort en Maragall, ja no vaig poder dir res més. I no és probable.
2: L'Escola Horaciana va aplicar la coeducació i els intercanvis entre escoles, tot incorporant la naturalesa i la història com a eixos principals del coneixement. Els infants construïen els seus propis mapes i objectes per estudiar la realitat, fent que l'aprenentatge fos econòmic i participatiu. Pau Vila defensava que l'educació havia de desenvolupar la personalitat sense imposicions ideològiques i que la majoria d'edat s'hauria d'establir als 22 anys, quan la consciència de l'individu és formada. La vocació pedagògica el va portar a Ginebra, on, malgrat no tenir cap títol formal, va estudiar a l'Institut Rousseau i a l'École des Sciences de l'Educació gràcies a la intermediació de Lluís Solueta. La seva experiència a Suïssa, tot i enriquidora, no li va satisfer completament. Trobava les escoles massa rutinàries comparades amb la vivacitat de l'Escola Horaciana. Autodidacta, Vila sempre va recomanar la formació pròpia i activa i va continuar aprenent constantment. Aquesta inquietud el va portar a Colòmbia i a Veneçuela. El seu treball internacional va ser fruit de la confiança que historiadors i educadors com Rafael Altamira van dipositar en ell per crear un sistema escolar obert i progressista a Bogotà i posteriorment per desenvolupar la geografia de tot Veneçuela. La seva passió per la geografia, però, ja havia començat anys abans, amb excursions que el van connectar amb el terreny, la gent i els paisatges del país.
1: L'anada meva, la primera vegada a Bogotà, que va ser del 15 al 19, va viure en els Andes, viure a 2.600 metres, excursionejar, pujar a 4.000 i més, conèixer les terres càlides del món, un món completament diferent del nostre Mediterrani. Tot això em va servir també per interessar-me més i més alguna cosa que jo portava a dintre, que era un instint geogràfic. Però aquest instint geogràfic es va desplegar sobretot excursionejant. És a dir, la meva escola geogràfica va ser Catalunya a través de l'excursionisme.
2: El contacte amb l'excursionisme i l'observació directa del paisatge el van conduir a concebre la divisió territorial de Catalunya, model que es basava en l'estudi rigorós del territori i de les seves comunitats. Treballant amb comissions i psicòlegs, Vila va dedicar-se a aquesta obra sense cobrar res, movent-se sempre des de la convicció de servei al país.
1: Yeah. Bueno, la divisió territorial de Catalunya, a base de córrer-la, de córrer, haver corregut Catalunya, ja en companyia d'una comissió que va ser nomenada de dos coneixedors de cada província, el president actual Tarradellas, el vicepresident era jo i el secretari en Josep Iglesias. El que és curiós és que durant un any va tenir una oficina a la Generalitat amb una secretària. Jo feia les meves classes de geografia a la normal i a l'escola de comerç i anava unes hores a l'oficina. Vaig treballar un any i no vaig cobrar res, perquè jo servia a Catalunya. Després em van demanar que fes un llibre per fer-la present a tothom. Vaig treballar el llibre amb uns xicots que treballaven, que tenien els seus càrrecs, que cobraven. Jo no vaig cobrar res, perquè...

0: Si guanyes la vida, per què vols més? La qüestió és servir.
1: Durant la Guerra Civil i posteriorment, quan s'exilià a l'edat de gairebé 60 anys, Vila no va deixar de treballar. Va continuar la seva obra geogràfica a Colòmbia i Veneçuela, formant noves generacions i documentant detalls de la geografia i la història local. La seva disciplina i vitalitat el van mantenir actiu fins a una edat avançada, combinant treball i vida quotidiana amb una passió per la cultura que mai no es va apagar.
0: Treballar les hores que puc, si no em destorben, que m'agrada que em destorbin, però m'enfado que em destorbin. M'agrada que em destorbin, tu saps, per experiència. Perquè la conversa és agradable. I a Caracas vivia un xic enclaustrat. Estic treballant fent un llibre sobre un bisbe català, fill de Bràfim, prop de Valls, que va ser bisbe de Caracas i va fer la seva visita pastoral de Veneçuela durant 12 anys a cavall d'una mula. I els seus llibres amb les seves notes personals són interessants, algunes vegades amb un lluc geogràfic, sense ell saber-ho. Jo he tractat d'aprofitar les seves notes personals i les oficials de la visita pastoral per fer dos llibres de la memòria d'aquest home i per servir a Veneçuela. I ara després faré el català per Catalunya.
1: En Pau Vila mantenia un esperit de joventut i curiositat permanent, un amor profund pel coneixement i una manera de viure marcada per la senzillesa i la reflexió. La seva vida, centrada en el treball, l'educació i la geografia, s'acompanyava de records familiars i amistats constants i del respecte i afecte cap als seus alumnes.
0: El que passa a vosaltres, els joves de les grans ciutats, és que us coacciona un estat d'ànim sens i de neguit sempre. Jo he arribat, vic sol, tinc les meves amistats, tu saps, la meva família, el record de la meva dona, que va ser una gran dona, que no havia passat a la primària, una gran dona i va comprendre sempre que jo compres llibres i no em va dir mai, i tu saps que en tinc. I no has vist els de Caracas. Mai em va dir per què compres els llibres.
1: La seva filosofia de vida basada en el servei, l'observació i la llibertat de pensament continua sent un referent per a l'educació i la geografia de Catalunya. Pau Vila i Dinarès va morir a Barcelona el 15 d'agost del 1980 i és considerat el fundador de la geografia catalana moderna.

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Una setmana més volem tenir reflexions, ficar-nos una mica allò de parada tècnica, d'ITV, d'anar revisant situacions de la vida, per tenir més eines, per tenir més mirades, allò de mirar-se al mirall, però també tenir l'ajuda experta que ens ajudi a veure'ns una mica millor des del món del coaching, i això ho fem cada setmana amb en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Molt bé, molt bé. Així, i molt animats tots, eh? Venga.
0: Sempre, sempre. Ara comentàvem just abans de connectar que el temps passa volant, que sembla mentida que ja hagi passat una setmana, però és que bé, la vida l'hem d'anar vivint. I avui amb un tema que ens ha preparat en Jordi, que em té molt encuriosit. Diu, una taula en què ja no hi ha tants coberts.
1: Sí, mira, des de la perspectiva del coaching, quedar-se sol o sola a casa després d'una vida en família és una transició de vida significativa, que representa una oportunitat de descobriment personal.
0: Aquí, molts cops, Jordi, des de fora s'ha fet aquest fenomen, com per exemple quan els pares, o sobretot les mares, es queden sense els fills, es diuen del nido vacío, eh?
1: Sí, correcte, això. L'enfocament se centra en gestionar el canvi, superar el síndrome, el que tu dius, del nit buit o la soledat.
0: Sí.
1: Assumir, sobretot, la responsabilitat del nou estat i definir que l'acció per crear un propòsit fomentat l'autonomia de les noves relacions. I jo avui, si et sembla bé, donaré els 5 aspectes claus des de la visió del coaching.
0: M'encanta, perquè és evident les problemàtiques que pot generar, però també, com ens intueixes i ara ens expliques, també és un mar d'oportunitats, eh? Així que moltes ganes de veure quins són aquests 5 punts que ens comentes.
1: Mira, el primer punt, i el podem debatir, gestió del canvi i l'acceptació. El coaching ajuda a acceptar la nova realitat sense juzgar-la, processant la solitud no com a abandonament, sinó com a canvi d'etapa.
0: És a dir, això importantíssim, el que sempre des del món del coaching ens expliqueu, que és que no hem de jutjar, sinó simplement analitzar i saber, saber de que això és així i saber llegir les oportunitats, com dius, sense culpar, eh?
1: Sense culpar. Després, sobretot, és un canvi d'etapa. El segon indicador, que és molt important, és redefinició de la identitat. Sobretot treballem per descobrir qui és la persona ara que no està ocupada en el rol de cura familiar.
0: Que bo.
1: I nos enfoquem, sobretot, en els seus propòsits, desitjos i necessitats reals actuals.
0: Això és importantíssim, Jordi, perquè a tots ens passa que en algun moment de la vida doncs tenim una, com una responsabilitat, digue-li, afegida o nova o interessant, que té aquesta part doncs de ser mare, de ser pare. Ho seràs sempre, si Déu vol, si la salut ens acompanya, ho seràs sempre, però ja no tens aquella, com aquella, diguem-ne, que centri part de la teva vida. Això és una etapa, poden ser 15 anys, poden ser 20 anys, poden ser... Bueno, ara com que els costa aconseguir la vivenda, igual és més temps, però bueno, ja m'enteneu, no? Per tant, l'habitatge està difícil, llavors, però sí que és un període que de bons canvia, però això no deixa de ser que cada etapa és diferent i cada etapa és magnífica. El que no vivim a la vida mai, ni això ni amb cap altra cosa, és una etapa que sigui eterna. Les etapes van canviant i totes són fantàstiques, no?
1: Sí, el que passa que el que tu acabes de dir, els fills no saben...

0: altres i les filles, els que tenim fills i filles, i normalment els que teniu i tots tenen, tenim, els portem en el cor i en el cap, en el
1: exacte,
0: cap i en el cor,
1: exacte,
0: sempre, per molt gran que sigui.
1: Exacte, correctament, exactament. Eh? És que això, això ho hem de tenir com un actiu, això, no?
0: Sí, o sigui, sí. Sí, sí. No, però sobretot enfocar-te en un propòsit i una necessitat, perquè si tu lògicament tens un pla de vida, normalment també es beneficia també el teu entorn, el que estigui fora de tu. Després, el tercer seria construcció del futur.
1: Mm-hmm.
0: Nosaltres establim en el cotxí, nosaltres li diem el cotxí, objectius clars per la nova vida. Transformar la casa en un espai de pau i renovació del lloc del nit buit.
1: Mm-hmm. Correcte?
0: Que no se senti buit, que n'hi ha un espai de pau i de reflexió, correcte?
1: És més, analitzar de que potser no immediatament, no? Tal com està el jovent, no està immediatament, però que més endavant aquest niu s'omplirà no només dels teus propis projectes, o de, doncs mira, doncs ara dedicaré aquesta zona de la casa, m'invento, a fer-me un taller de patchwork, no? O sigui, de tenir jo elements a pas, una nova afició, el que sigui, i deixar un espai perquè més endavant sempre tingui un dia que pugui tornar aquesta criatura, qui sap, potser amb parella, potser amb nets, el que sigui, no? És a dir, que això de saber que està viu aquell espai encara que no estigui ocupat en aquell moment, no?
0: Sí, correcte. Sobretot també el quart seria responsabilitat i empoderament. O sigui, es fomenta que la persona prengui el control de la nova rutina, és a dir, per una rutina constructiva.
1: Sí.
0: Decidim com omplir el seu temps i espai en activitats significatives. O sigui, li doni sentit a tot el que pugui fer a partir d'ara.
1: Sí, i que siguin... I fer-ho des de...
0: Sí.
1: Des de la construcció, no des de la substitució, no, Jordi?
0: Correcte,
1: és a dir, molta gent equivocadament intenta com substituir, no? Això passa també amb les parelles, això passa amb tantes coses, que vol substituir de seguida, no? Sense entendre que s'ha de construir una nova realitat en la que s'avanci i no substitueixi. Això és importantíssim, Jordi?
0: No, perquè si no fem un parche, mira, jo dic als cotxis, diguem, als pacients,
1: sí,
0: als clients,
1: sí,
0: sempre els dic, n'hi ha a cobrir finestres per ventilar.
1: No, n'hi ha a cobrir
0: finestres ventilars perquè és veritat, perquè moltes vegades volem canviar, o sigui, una parella per altra,
1: sí.
0: volem canviar una feina, o sigui, no. O sigui, cada persona i cada relació és única i cada treball és únic, eh?
1: Cuidat, sí.
0: Correcte, no.
1: Total.
0: O sigui, no podem d'alguna matar una cosa per altra, de dir, bueno, jo m'ha passat això, doncs ara recupero a partir del canvi, no?
1: Sí.
0: El canvi és que fer totalment ventilar sobretot la part emocional, que és molt important, la part mental. I el cinquè seria conrear noves connexions, que això és molt important.
1: Mm.
0: Es treballa a la creació d'una xarxa de suport externa, sobretot millores relacions familiars, a la de l'assistència, en comissió a més assertiva madura. És a dir, no solament dedicar-te a tot aquell grup de gent, els pares que abans tenies, anaves a buscar els nens als col·legis,
1: sí.
0: Tot això, és buscar unes relacions més afins a la realitat d'avui que et trobes. No està en un círcul de sempre, m'entens?
1: És a dir, hem d'entendre, i això... Sí. Quan ets més petitó, més jove, doncs et pot semblar impossible, no? El fet d'anar variant la gent, no? I al final te n'adones que al llarg de la vida, i això no treu que hagin sigut importantíssims, però no tothom és etern en el teu camí. I quan abans ho entens, abans ho pots gestionar millor, no? Jo molts cops penso, Jordi, amb amistats, amb amics, amb amigues que tenia, doncs en diferents etapes de la meva vida, i jo els puc seguir apreciant igual o més que en el seu moment, encara que no els vegui. Però la realitat és que, dic de l'escola, de l'institut, de la universitat, me'ls aprecio moltíssim, i mira, gràcies a que tens les xarxes socials, doncs saps que, mira, si algun dia vols escriure alguna cosa, ho pots fer, no?, amb aquesta gent. No tothom, però sí, molta gent ha recuperat, doncs, el contacte. Però això no fa que... la realitat no és de que puguis estar quedant amb aquestes persones, ja no com quan els veies cada dia a l'escola i els tenies en el pupitre del costat, sinó ni tan sols potser veure'ls mai, perquè no tens temps. Però bueno, saps que si vols, mira, encara pots escriure algun missatge, no? Però la realitat és el que és. Això no els hi treu importància de com d'importants van ser en algun moment de la teva vida. Però cada moment és diferent, té unes necessitats i té una gent, i al llarg del camí Doncs quin camí més fantàstic si has pogut anar fent moltes coneixences.

0: penses i apreciar, respectar, no? cada moment, però no fer-los eterns. Has de tenir la mirada al present i en endavant, que sí, Jordi?
1: Sí, mira, les amistats sòlides, la que tu deies del col·legi, de l'institut, de la universitat o del posto de feina,
0: sí,
1: de fa anys,
0: sí, sí.
1: Indudablement, sempre els tens quan realment els necessites, i sí. Vull dir, quan necessites, no d'egoisme,
0: no,
1: sinó
0: correcte.
1: Que sempre estan allà.
0: Sí.
1: Correcte o no?
0: Sí, sí.
1: Sempre estan allà. I això, no sé, jo sempre dic que les verdaderes amistats les fas de petit.
0: Sí.
1: Però també de gran també les pots fer, de jove
0: i
1: d'adult, i sempre n'hi ha temps. O sigui, una amistat sòlida és que molta gent diu, és que jo fa, clar, voldria estar cada dia. No, és que a vegades poden passar mesos, però tens una connexió amb aquesta persona.
0: Sí, sí, sí.
1: I saps que en un moment donat pots interactuar amb ella, correcte o no? Per això diem, des del coaching, actuar com en aquest de solitud, o en aquest canvi del, sobretot de que ja no hi ha tants coberts a casa, actuar com una eina per convertir aquest moment de transició en un procés d'enriquidor, sobretot.
0: Sí, sí, sí, i això, Jordi, no vol dir que hi hagi qui trigui més i qui trigui menys, entendre tot això, que ara que ningú corri, com dèiem, però sí que visualitzar això que ens estàs dient,
1: Sí, sí, superar, mira, ni una cosa... És que moltes vegades deixem de ser... Mira, jo sempre dic, i moltes vegades ho dic en el programa, això dels pares, i tot això, que deixes de tindre obligacions, però passes a tindre una responsabilitat.
0: Que bo. Que bo, Jordi.
1: És que els pares moltes vegades, o quan estàs en perill, dius, és que tinc l'obligació. No. Si tu vols fer una etapa més enriquidora, aquesta obligació canvia-la per la responsabilitat.
0: Totalment. Doncs...
1: I la perspectiva, que la percepció que tu tens quan fas aquest canvi de xip, la cosa augmenta en valor. És a dir, les coses les veus més serenament, les veus més objectivament, i el resultat és exitós emocional, m'entens?
0: Doncs ja aconsegueix posar-nos deures bons. El Jordi González Guillem ens posa deures bons, deures de dir, escolta, de... engrescadors, que ens hem d'engrescar a la vida de ser engrescadora. I hi ha moments millors i moments pitjors, però això no treu de que sempre hem de tenir aquests reptes vitals a curt, a mig i a llarg termini, que són els que ens donen motius per aixecar-nos, pensar que algun dia anirem a veure els nostres nets o els fills d'amistats o tenir un animaló que cuides i que l'has d'anar a passejar. Tot això ens dona motius i noves oportunitats que, com sempre, ens planteja en Jordi González. Moltíssimes gràcies, Jordi. Et busquem per les xarxes socials i la setmana que ve et tornem a escoltar. Que vagi molt bé.
1: Igualment, David.

0: llocs que són màgics. Avui parlem d'un espai rodejat d'estanteries plenes de llibres on es respira cultura, fantasia i molta història. En alguns casos, aquests espais tenen centenars d'anys d'antiguitat i han estat testimonis de guerres, catàstrofes, epidèmies i tot i així continuen en peu. Són les llibreries. Al nostre país n'existeixen gairebé 3.000, segons l'últim cens de l'any 2022. I a la ciutat de Bilbao, al carrer Euskalduna, es troba la llibreria Joker, especialitzada en el món del còmic i que ha estat reconeguda com la millor llibreria cultural 2023. Un premi a més que se suma a altres guardons nacionals. En Fernando Tarancón n'és el seu cofundador.
1: Yo que ya hacemos 30, no está nada mal, un poco mayores. Pues como te quedas cuando recibes una noticia de estas, un poco entre asombro.

0: Doncs hi ha una tertúlia aquí al programa en la que intentem portar totes aquelles notícies que habitualment o passen desapercebudes o no se'ls hi dona la importància, la calma, el rigor, l'anàlisi que es mereixen, perquè són aquelles que davant d'un món tan crispat en què hi ha tant de... No, tu más, tu... No, però que los tuyos, no, los míos son los buenos, los tuyos no. Doncs escolta, necessitem notícies transversals que ens facin recuperar doncs l'amor els uns als altres, o la por els uns als altres, com veus, segons quina gent, i això ho fem sempre analitzant el que passa a la tertúlia dels Dimacreus amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales. Clar que sí, home!
1: ¡Vamos! ¡Bravo!
0: ¡Bravo! La família Bravo, com diem, perquè som molt d'animar-nos, però... Bé, és una notícia, anava a dir, calenta, candent. Aquests dies s'ha comentat, s'ha viralitzat molt. David Morales, una notícia que tu mateix ja la definies d'una manera.
2: Notícia bomba.
0: Notícia bomba seria la millor forma de definir. A veure, explica'ns.
2: Ens arriba la notícia des de França, en aquest cas des de Toulouse.
0: Sí.
2: I és que diumenge a la matinada el servei d'urgències de l'Hospital Rangell de Toulouse va rebre un pacient amb molèsties... molèsties. El noi va dir que...
0: De moment deixem-ho amb molèsties. Ara ja anirem entrant en... Anirem entrant, eh? Anirem entrant...
3: Ja entrarem en detalls.
0: Sí, ja entrarem a la zona de les molèsties, diguem. Fem-ho de mica en mica.
2: Sí, el jove va acudir a urgències i va explicar que s'havia introduït un objecte a l'anus.
0: Bueno, ja, a veure, anem poc a poc. Doncs s'havia introduït un tema, diguem.
2: Sí, que no se'l podia treure i li feia mal. L'equip mèdic va decidir portar-lo a quiròfan per extreure l'objecte.
0: Sí.
2: Enmig de l'operació, el metge va quedar astorat.
0: Mal.
2: I és que l'objecte era ni més ni menys que un obús de la Primera Guerra Mundial, del 1918.
0: A veure, aquesta notícia, aviam si m'enteneu, passarà als anals de la història.
2: Sí.
0: Clar, és a dir, estem parlant... Primer, ja és, bueno, mira, cadascú, oi, con su anatomia, veritat, però bueno, que es fiqui coses... Bueno, el tema és que et fiquis una cosa... que la primera pregunta que ens haurien de fer, però no era conscient que allò era una bomba, és a dir, avui dia hi ha molts objectes, hi ha moltes botigues on pots comprar doncs objectes que més o menys pots triar la mida, el tamany, la textura, però dins de temes més o menys segurs. Però clar, una bomba, ja no només per la bomba, sinó, jo em plantejo, de la Primera Guerra Mundial, les probabilitats que jo tingui algun tipus de rovell, d'infecció, del que sigui, quasi és millor que... A veure si m'enteneu, vull dir que... potser el pitjor no és que no hagi explotat, saps què vull dir? Com ho podem analitzar, Marta, això? Que... Què pot portar una persona? Anava dient su sano juicio, no, aquí su sano juicio ja fa temps que està descartat. En su juicio, anem a dir.
3: Ja, el sano juicio es va quedar a la Segona Guerra Mundial.
0: Sí, bueno, clar, va anar tirant enrere i allà se'l va deixar, perquè va haver d'arribar fins a la Primera Guerra Mundial. Això que s'ho tenia... Sabem, David, si s'ho va trobar al jardí de casa, ho van a buscar...
2: Això és una de les coses que no se sap, perquè, clar, en el... La qüestió és un objecte aquest, un obús de 16 centímetres de llarg, 4 d'ample, i, clar, la qüestió és que aquest noi...

0: un objecte de col·leccionisme.
1: No, clar. I de fetichisme, ja, s'entén, sí. No? Clar.
0: La qüestió és que quan el metge es troba això...
1: Sí, sí.
0: No sap si allò està desactivat o no.
1: Clar, clar.

0: Clar, des d'un obús del 1918.
1: Més de 100 anys, eh?
2: Més de 100 anys, sí, sí, per això.
0: Clar, en el moment han de trucar policia i bombers a l'hospital per enviar, en plena matinada, imagineu-vos.
2: Sí, sí, els desactivadors.
0: Clar, agents, experts en desactivació d'explosius que van fins al centre hospitalari. Bombers i policia fent un perímetre de seguretat abans de neutralitzar l'obús. Al final tot va quedar en un ensurt perquè resulta que sí que era un obús que ja s'havia desactivat prèviament, era simplement de col·leccionisme.
1: Val.
0: Però, clar, ara la qüestió és que aquest nano, a més de tota la vergonya i tot l'ensurt i tot, li posaran una infracció de la legislació d'armes. Perquè, tot i que no tenia càrrega explosiva, sí que tenia un objecte del qual no se'n sap la procedència. Mm. Però us explicaré una altra cosa.
1: Uf, hi ha molts temes aquí, digues, digues.
0: Sí, és que a França ja hi ha un precedent de l'any 2022.
1: Ostres.
0: A l'Hospital Saint-Mousé de Toló, un home de 88 anys es va presentar al servei d'urgències amb un obús de 20 cèntims de llarg.
1: No, de 20 cèntims, no, de centímetres. Bueno, igual valia 20 cèntims, sí. Però...
0: I 5 de diàmetre al recte.
1: 20... Ostres, 20 per 5, eh?
0: Sí, aquest era més gros.
1: Aquest era la bomba, també, sí, sí.
0: Tot i que va assegurar que l'enginy no tenia cap càrrega explosiva, no, la policia va evacuar...
1: Només efectiva, no? Li tenia molt de carinyo, entenc, sí. No? Tenia una càrrega efectiva, no?, en aquest cas. Sí. Sí.
0: Home, igual, amb 88 anys, igual aquest senyor sí que era de la Primera Guerra Mundial i l'havia tingut tota la vida.
1: Es van conèixer la guerra, possiblement.
0: Clar.
1: Es van conèixer la guerra. Va, roceza el carinyo. Ja s'ha dit sempre, això, Marta. Això és així.
0: En aquest cas, també van haver d'evacuar l'hospital durant unes hores, tot i que ell assegurava que allò no tenia càrrega explosiva, tal i com es va després determinar. Però vaja, sí que és cert que, per exemple, a Ibai es poden trobar obusos de la Primera i la Segona Guerra Mundial i pel que es veu, hi ha molta gent que
1: hi ha molta guarda, demanda,
0: en zones rurals.
1: Hi ha demanda d'això, eh?
0: Sí.
1: Posa la descripció d'aquests objectes que estan a subhasta, doncs, todo tipo de utilidades decorativas, erótico-festives, clar, no ho sé, perquè clar, deuen anar buscats. Home, jo suposo que quan et fan pagar una multa és per un abús del contribuent, no? Perquè, clar, sí. Bombers, tal... Home, tu imagina't que et truquen, doncs... aquí perquè estem desperts, però que està dormint aquesta gent, ja truquen de matinada. Mira, ha habido otro código 87, perquè deuen tenir un número ja per això. Com que ja hi havia precedents... Saps què vull dir? Devia haver un... Com un codi, no? De dir, esto ya ha pasado, es un código 87. Un código 87? Vaya mierda! Perdó, però vull dir... Clar, sí. aquelles hores devia ser de dir... Ara he d'anar per d'això... No, no explotarà, que vagin posant vaselina, no? No ho sé, alguna però, història.
2: Tots aquests objectes, sí? Si te'ls trobes, em sembla que els has d'anar a declarar, te'ls deixen, si no tenen càrrega.
1: Mal.
2: Crec que va llegir que, perquè com que els antiquaris de vegades tenen coses d'aquestes, no?
1: Però la gent es va trobar amb bombes així tranquil·lament. Jo, si no sé trobar ni bolets, com per anar trobant bombes, saps què vull dir?
2: Sí,
1: no sé jo veure.
2: Hi ha gent que col·lecciona.
1: Ja, no, clar.
2: I llavors es veu, o sigui, ho has de declarar, ho has de dir que tens això, perquè clar, està buit, però com que la gent, la ment de la gent no para...
1: Sí, no, i no deixa de sorprendre'ns, sí.
2: Compro pólvora o compro, ja. Jo què sé, qualsevol ja. Altra substància explosiva,
1: sí.
2: Ho repleno d'això i ho faig explotar, esclatar.
1: Sí, sí.
2: Perquè la gent, ja saps que la ment humana és...
1: Sí, sí, no, i a més que vés a saber que igual es compra doncs per AliExpress o el Temu qualsevol cosa a la pólvora i aquí tenim una sorpresa, que em va fer gràcia l'altre dia que vaig llegir una notícia d'aquests bueno, era una videonotícia dels companys del Mundo Today que són meravellosos i deien, diu se ha habido un incendio en una en una d'aquestes fàbriques

0: que tiene Temu. No ha habido daños personales, pero sí los materiales, que ascienden a todo lo que había en el almacén, que era más o menos 12,26 €. I ens diu, clar, és tot tan barat que està, va fer molta gràcia. Doncs això, no? Que, clar, en aquesta situació, a veure, és una situació, anem a dir, perillosa, però clar, és que, a veure, aquí hi ha moltes preguntes. Jo vull entendre, vull imaginar que és que aquesta persona li feia com certa morbo, no? O digue-li com vulguis, allò que sigui un objecte perillós, no? Però aquí és on jo faria un paral·lelisme amb, aquí ho hem comentat alguns cops, no? Hi ha gent que, per exemple, va a la muntanya i es troba de cop i volta una situació canviant del temps, i aquesta gent s'entén que no ho podia preveure. Però aquí ho hem comentat molts cops, quan hi havia alertes, quan hi havia zona de no passar, i passes, i després t'han de rescatar, això costa uns diners. Hem de responsabilitzar, no?, a la gent. O sigui, hi ha accidents i hi ha imprudències. I les imprudències s'han de pagar, perquè no era prudent, no? És a dir, pot ser que no tingués la informació. Home, per una bomba ja podies imaginar que jo... Diguem que no estava pensat, no estava pensat per entrar en joc, no? Més aviat estava pensat per explotar, d'això, no ho sé.
1: O si més no, per fer bonic, no? Per tenir-la ja en una vitrina i
0: sí,
1: dir, mira, tinc això, que és antic,
0: sí,
1: que m'agrada, que sí, tal, que sí, això era un obús, que això feia tal, tal, tal, i llavors, bueno, parlar del tema, perquè això dona...
0: Sí, home, dona vidilla, sí, home, sí, sí. Sí, sí.
2: També et dic... Sí, però un cop està allà dintre ja no el pots ensenyar.
0: No, clar. No,
2: és clar. El problema.
0: Dic, mira, on el vas trobar? Bueno, si t'explico, saps? Si t'explico no t'ho creuràs. També et dic una cosa, A mi m'agrada molt quan visito alguna casa, tot i que ara... Ara entrarem en un altre tema. Crec que es fa menys que abans, no? Perquè quan vas allò, a algun sopar, algun dinar, vas a casa d'algú, doncs sempre em fa molta il·lusió doncs veure el que té la gent a les estanteries, el que té doncs, en fotografies penjades i tal, perquè em sembla que una persona que ha triat, no?, el fet de destacar això és perquè aquella persona és important i m'agrada, doncs, des de la curiositat i des de l'admiració per tota la gent, doncs, veure aquestes coses i que m'expliquin, no? També et dic que, si veig això, no?, si veig, doncs, algun trofeu o bé, algun reconeixement, el d'allò del doctorat o un viatge que vam fer, qualsevol... Ara, una bomba. Clar, si jo veig que les estanteries que ja són bombes, granades, machetes, saps què vull dir? Igual no tinc tanta gana aquell dia, igual de cop i volta m'ha sortit una emergència i he d'anar a la ràdio, perquè de cop i volta s'ha de fer un especial, no? Clar, a veure, jo no estaria sopant a gust, estaria, saps allò, mirant de reull, a veure que jo el display no es posi en el cas de l'obús, no, però una bomba. Mira, aquesta era una bomba que no... Se paró en los 7 segundos y ahí se quedó. I dic, ja, bueno, sí, però jo estaria mirant totes les... Jo posaria una webcam en el comptador, no fos que aquells 7 segons comencessin a activar-se, no ho sé, jo no estaria a gust.
1: Es reactivessin. Sí.
0: Tu t'has trobat, Marta, anant això per les cases dels puestos, coses que dius, carai, això li deu agradar molt a aquesta persona, però jo no ho tindria mai a casa. Tu t'has trobat?
1: Sí, jo això sí que ho he pensat moltes vegades.
0: Ho has pensat,
1: Sí, i moltes vegades coses que són que són de molt valor i que dic, jo no pagaria ni un euro per això.
0: Però exactament. Bueno, sí, sí.
1: Hi ha coses de decoració. I una mica et diu qui és la gent que viu allà, no?
0: És veritat, és veritat. Diu molt, sí.
1: Sí, perquè dius, bueno, això jo puc tenir, no sé, jo no, si tingués una cosa d'aquestes no la tindria ni a la vista. Imagina't que a casa dels avis o algun avi es va trobar això, perquè, bueno, aquestes coses venen de... O l'has comprat o venen d'antic, no? O
0: sí,
1: te l'has trobat, però jo tampoc me'n trobo res. Passa el que tu,
0: Sí, sí.
1: Res, ni bolets.
0: No, en casa... De fet, no trobo ni coses que busco, saps? A vegades busco coses... On vaig deixar això? No ho trobo, com m'estic comparant.
1: Jo ho tindria guardat.
0: Sí, home.
1: I no, és que no ho trauria... No

0: O sigui, no m'agrada com a motiu de decoració, ni de record, tampoc.
1: No, no, perquè anem a dir que no la, per sort no la vam viure i que no ens recordi d'això. Ara anava a preguntar, David, Marta, si tu compres una cosa d'aquestes, doncs això per l'eBay o per Wallapop o Vinted o anem tenint de plataforma específica, de bom o alguna cosa, te l'envien en paper de bombolla? Vull dir,
0: quan... Quan... Com... construccions.
1: Clar.
2: Serà l'únic que podràs fer esclatar, no?
1: Sí, exacte, sí! Molt bé. Clar, perquè dic, en aquesta situació l'adhesiu de fràgil es queda curt. Jo crec que ha d'haver... muy fràgil, puede explotar. Tu imagina't...
0: Exacte, el molt pobre... perillós.
1: Ah, tu imagina't el pobre repartidor que ve amb això en la bicicleta, va, tot, tot, tot, tot, bom, vinga, un vaig, pom, vinga, un altre. I en una d'aquestes, pues, surt volant i encara no l'han trobat. Perquè, clar, tu imagina't que portes, doncs, un paquetet que tiene un paquete, mare meva. Tiene, esto es la bomba, eh? Bueno, no ho sé, tu, escolta, em sembla...
2: Ara us parlaré de... Hi ha una... És que ara m'has fet recordar una cosa.
1: Sí.
2: Amazon té sí. a la venda moltes coses.
1: Val.
2: I l'altre dia vaig haver de comprar un... Era un potet molt petit d'un producte que era per fer una mini restauració.
1: Val.
2: El cas és que hi ha productes que quan tenen uns determinats components no els pots posar per recollir-los en un punt de
1: recollida,
2: sinó que només te'ls porten a casa. Però és
1: en
2: molt
1: un
2: curiós.
1: Locker, que es diu, en un locker.
2: Un locker, sí, sí, o, sí. O una botiga. O... El que és més curiós és que en funció del color que agafés, uns em deixava triar un locker o un punt de recollida i uns altres no.
1: Que bo.
2: I només variava el color.
1: Només variava el color.
2: Sí, sí, i vaig pensar, a veure, la composició tampoc no deu variar tant,
0: bueno,
2: en si.
0: El pigment, potser, no?
1: El pigment potser podia fer una reacció, no?
0: Alguna... Sí.
2: Sí, no sé, però molt curiós.
0: O menys tòxic, no
1: sí,
0: sé.
1: Sí, si no, no, havia de ser segur el pigment, perquè si no és que igual hi ha alguna botiga d'aquestes de recollida que són molt exquisits i dir, no, és que a mi les coses naranjes no me gusten, no?
2: Clar.
1: Per dir alguna cosa, i llavors ja ho posen en a les instruccions i el locker, el que es torna locker és el que ha d'anar revisant totes aquestes històries. Ben curiós això que ens comenteu. A veure, sempre ens agrada tenir una mica alguna cosa musical, ja sabeu aquí el programa, i el cop d'aquest on vaig descobrir la setmana passada totes aquelles cançons que ens recordaven, doncs, feien versions, diguem-ne, tipus obús, no?, de coses. El conte es diu Cutrering Multimèdia, ja podem intuir bastant per on van les coses, i en aquest cas han versionat una cançó de David el Nomo, que també l'he escoltat al Raúl Pérez, crec que era, que la cantava i que és meravellosa perquè ens recorda els dibuixos de la infància, però ens parla de, diguem-ne, de noves realitats. Anem a escoltar-la.

Això havia d'haver quedat. I sempre estoy con el gestor. Que hagués sigut meravellós acabar-ho en alt. Doncs això, fantàstic. Tant ells com el Raül Pérez, el fantàstic imitador i humorista, doncs havien fet versions d'aquest tema. Soy autónomo. Ai, per favor. Mira, ens hem de riure, eh?

0: Jo crec que és important que puguem fer aquests anàlisis, aquestes històries. I avui us volia portar una història que em va cridar molt l'atenció, però no només perquè m'hagi cridat l'atenció en la història, sinó perquè això demostra molt de quina societat estem des del punt de vista de la informació i de la viralitat. Us explico. Ahir, mentre estava documentant-me el programa, és a dir, mirant TikTok i Instagram, perquè sempre apareixen coses interessants, em va saltar una notícia que dic, ai, mira, aquesta l'hem de comentar. Ara no recordo, David, si algun cop me l'has comentat. Ara, quan la digui, mirem, eh? Però allò que dius, ai, quina notícia, va, aquesta la posaré pel d'això. Però com que sempre em fa sospitar les fonts, no? Les fonts, l'Òscar González, quan parla d'història, sempre ens parla de les fonts que siguin interessants, que siguin reals, no? Que siguin, doncs, que tinguin transcendència, no? I clar, dic, deixa'm anar a buscar. I vaig veure que la mateixa notícia, que ara havia estat viral en 2-3 mitjans, que l'havien posat i que, doncs, que la gent ho compartia a les xarxes, també ho havia sigut fa 2 mesos, també ho havia sigut fa 4 mesos, també ho havia sigut fa 1 any i també ho havia sigut fa 3 anys. La mateixa notícia. És a dir, de tant en tant, algú troba aquesta notícia i la publica a les seves xarxes socials. Quan la publica, algun mitjà de comunicació l'agafa, com que haguéssim pogut ser nosaltres, i la torna a dir. I quan la torna a dir, la torna a fer com si fos del moment. I ja no ho és. Per tant, els protagonistes de la història que us comentaré ara possiblement ja estan morts. Però diu, conozca a Randy, la cobaya que preñó a unas 100 hembras después de irrumpir en su recinto.
1: Era Julio Iglesias.
0: Era Julio Iglesias de les cobayes, eh? Es diu Randy. Doncs, si vols investigar, David, ara mentre fem la pausa, podràs investigar. Tu busca Randy la cobaya. De fet, si tu busques, poses
2: Randy la cobaya.
0: Si tu poses Randy en Y, al Google ja una de les primeres entrades ja és la cobaya. És a dir, sí. Ja té certa entitat. O sigui, és un mite vivent.
1: I Randy, clar, un cavall macho con mucha suerte.
0: Exactament. Aquest és el protagonista.
1: Un macho de aquellos. Un cavall del Reino Unido.
0: Un cavall del Reino Unido. Veus,
1: nen, tenim... Randy, el Casanova de Hatton Country World.
0: Clar. I veuràs que la data de la publicació va variant. Veuràs que va variant. I fins que vaig anar a petar una... Anar a petar potser no era... Bueno, que era de fa 1 any, i llegint els comentaris deia, ui, pues Randy ya no debe haber explicado porque esto lo leí hace 2 años. Imagina't, igual es remunta a la Primera Guerra Mundial, tranquil·lament.
2: Com l'obús.
0: Igual és més antiga aquesta notícia que la de l'obús. Hi havia dos mites, l'obús i Randy, saps? Clar, tu imagina't la... A veure, la notícia a mi em cridava l'atenció. Perquè, clar, tu imagina't el Randy, que de cop i volta el fiquen a una... S'equivoquen de quin lloc l'han de posar i el fiquen amb 100 ratolinetes, clar. El Randy que es fa estimar, saps què vull dir? Que és... Té l'àvia, eh? Doncs es va començar, doncs... bueno, es van anar enamorant, suposo, de totes elles, eh? Doncs va deixar embarassades totes. És que el Randy, clar, aquí trenca la mitjana, no ho sé, la mitjana que tenen de, diguem-ne, d'actes sexuals al llarg de l'any, les cobaies, no? I la duració, que això també... No... A veure, si em va fer 100 abans que se n'adonessin compte que s'havien equivocat, que havien ficat la cobaia al lloc equivocat, i això es deu veure fàcil, saps què vull dir? Només que mirés de tant en tant, el Randy devia estar en acció constantment. Bueno, i en algun moment descansant, perquè si no, mare meva, no? Doncs, no ho sé, són moltes les preguntes que em faig.
1: Jo que he tingut cobaies, nosaltres a casa, primer vam tenir una que vivia sola, sí. Després, quan va morir aquesta, vam decidir comprar 2 més.
0: Val.
1: I, en teoria, quan les vam comprar, eren tots 2 mascles.
0: Val.
1: Va resultar que a la primera visita al veterinari al cap d'1 any,
0: sí.
1: Un dels 2 mascles era femella. Vam Ostres. Tenir

0: molta sort que no ens vam trobar un dia amb tot de covallites per allà, per la Gàmbia, perquè a més, una de les coses que diuen és que quan les covalles es queden embarassades, tu no te n'adones, no veus l'embaràs.
1: Val, fixa't.
0: I de sobte un dia vas a la Gàbia i et trobes 5 o 6 rèpliques d'aquell empatit.
1: Ostres, t'ho imagina't.
0: Una mica com els gremlins,
1: sí,
0: doncs, una cosa així semblant.
1: Sí. Al Randy ja li van dir, no comas después de las 12 de la noche, no te mojes y que no te toque el sol. I mira, no t'acostis, en aquest cas, amb les d'això. Doncs mira, Randy, jo no crec que encara visqui el Randy, però sí, en cas de que visqués, algun dels seus descendents sí, perquè clar, va deixar molta família, no, tu imagina't si va deixar alguna cosa d'herència, doncs com a mínim 100, però clar, 100, diguem-ne, femelles embarassades, però si a cada d'això fan 3 o 4, no sé quantes fan les covalles, multiplica quanta descendència de cop i volta, com per recordar-se de tots els noms, home, clar, diu, és que no saben el nombre de sus hijos, home, són 400 potser, o 500, bueno, en fi. Si busquen la informació de Randy, no només el podran veure a les xarxes, sinó que a més, doncs, això farà, els hi cridarà molt l'atenció. Fem una petita pausa a Nits de Ràdio, però tornem amb més Randy i amb moltes més històries per acompanyar-vos a la matinada. Fins ara mateix.

0: Descobreix amb Onda Cero el patrimoni cultural i paisatgístic de Catalunya.
1: Al sud de Catalunya, la Ruta dels Castells del Baix Gaià et convida a explorar un conjunt de fortificacions medievals que protegien la frontera del Comtat de Barcelona. Des de Tamarit, amb el seu castell vora el mar, fins al Catllà, Altafulla o la Riera de Gaià, cada poble amaga històries de cavallers i batalles. Aquesta ruta és ideal per fer a peu o en bicicleta i combina patrimoni, natura i mar, tot en un entorn mediterrani privilegiat.
0: Viu l'estiu amb Onda Cero Catalunya. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Seguim a Nits de Ràdio, seguim amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales, tot comentant diferents notícies. Parlàvem del Randy, que és un nou protagonista d'aquí del programa. No, està quasi al nivell de Marcelinho, ho dic perquè molta gent ens està preguntant per Marcelinho, no? Com li va? Clar, perquè estem preocupats per tota la família en general. I mira, l'altre dia llegia li vaig llegir a l'Enric, un company de la universitat que ens seguim per l'Instagram, i compartia una fotografia, bueno, el típic acudit breu, que m'agrada molt, diu: "Buenas, vengo al registro civil para cambiarme de género." I li diuen: "¿Cuál desea?" Diu: "Comedia, por favor, estoy harto ya del drama", no? Pues crec que tots hauríem d'intentar canviar-nos en general cap a la comèdia, hauríem de buscar-la una mica més, perquè drama ja n'hi ha molt. En drama ja tenim molt en mil i una situacions, i hem de buscar nosaltres, hem de posar de la nostra part perquè hi hagi, doncs, la màxima comèdia possible. Destacaves un dels articles que has seleccionat aquesta setmana, David, el nostre grup de WhatsApp dels Dimacrous, que és una font inesgotable d'informació. Un estudi que parlava de que els, diguem-ne, els randis humans, és a dir, els mascles, diguem-ne, humans,

0: no portem bé el tamany de certs membres virils d'altra gent.
1: Això sembla, això és el que diu aquest estudi. Espera't un segon que sí. Ara el trobi.
0: Sí, això va ser dissabte, ho vas posar dissabte. Ho dic
1: com perquè... que ens escrivim tant sí. Dins del grup de WhatsApp.
0: Sí, espera, tu
1: I de vegades, sobretot si estem en cap de setmana després, intento esborrar de la meva ment tot allò que llegiu.
0: Sí, sí, però clar, costa, no és senzill d'aconseguir. Sí, sí, el trobes i... Mira, te'l reenvio de... ara, està reactivat.
1: A veure, ara...
0: Ah, ja el tenim. Aquí... ja l'hem trobat.
1: Començo a mirar i a tirar enrere no, dintre de...
0: Sí, però llavors, de cop i volta, si ens anem a 4 setmanes enrere i com que els temes segueixen sent interessants, sí. Jo me'ls poso a llegir un altre cop.
2: Imagina't el Randy, no?
0: Sí, no.
1: Bueno, clar, igual, el Randy aquest no es veia amenaçat.
0: Sí.
1: I és val. Que un estudi de la Universitat d'Austràlia Occidental ha detectat que la grandària del penis
0: sí.
1: Té un paper que és fonamental en la relació entre els mascles.
0: Ai, t'he perdut un moment, David. Sí.
1: Els altres homes.
0: T'havíem perdut, just quan deies el tema del tamany dels això. Es veu que algú...
2: Lo del micròfon.
0: Sí, sí, el tamany del micròfon no ha ajudat.
1: No ha ajudat. Doncs en aquest cas diuen que la grandària de l'òrgan masculí té un paper fonamental en la relació entre els mascles humans i que un penis gran es percep com una amenaça per altres homes.
0: Clar. A veure, analitzem-ho, això. Des de quin punt de vista? És a dir, et fa por perquè et fa cosa? Et fa por perquè és com una rivalitat, no? Ostres, és que el té més gran? O et fa cosa perquè no et puguis prendre mal? Saps allò que diuen? Ai, prendràs mal amb això, eh?
1: Aquí la qüestió és que la investigadora... autora principal de l'estudi...
0: Investigadora, ha sigut?
1: Sí, sí,
0: li cridava l'atenció a la investigadora, ha dit, mira, deixa'm investigar aquest tema, que m'he de documentar. Jo m'imagino després a casa, no?, quan arriba el marit o la seva parella, i li diu, què és això que estàs mirant? No, és per una investigació. Diu, bueno. Saps? Igual qui es va enfadar va ser el marit, i d'aquí va fer l'estudi.
1: Doncs en aquest cas, la qüestió és que el que van fer al Centre de Biologia Evolutiva de la Universitat d'Austràlia...
0: I tan evolutiva.
1: Van generar tota una sèrie de figures masculines generades per ordinador amb característiques diferents. Altura, la forma corporal, la relació entre l'esquena i els malucs i la mida del penis.
0: Val.
1: En l'estudi després van participar més de 600 homes i més de 200 dones. El resultat mostra que tant els homes com les dones coincideixen a trobar atractiu que un home tingui una alçada més gran, una silueta en forma de V baixa, el que implica que l'espatlla sigui més ampla respecte dels malucs, i un penis més gran fa que un home sigui més atractiu o més imponent. Hi ha una diferència. En les dones, els atributs masculins tenien un límit a l'hora de guanyar atractiu, però, en canvi, en els homes la sensació era totalment diferent. Per ells, els atributs masculins seguien tenint-se en consideració perquè les figures masculines amb uns trets més exageradament prominents s'identificaven com a rivals més perillosos. I és que els trobaven com més amenaçadors físicament i sexualment competitius. És a dir, que a més, clar, podien tenir més atractiu per les dones i, per tant, també eren més competència.
0: També et diré que si vas amb un tapazones al Serengeti, doncs entenc que, clar, pot ser més imponent això, però, sí, clar, si tu vas vestit, tampoc no es veu. Bueno, hi ha gent que suposo que se li nota més, no? Si té una boa constrictor... Doncs, clar, vull dir, vulguis o no, ha de carregar cap alguna de les dues bandes, cap algun camal, saps què vull dir? I veus que de cop i volta dius, mira, t'ha sortit un bulto aquí al genoll. I diu, no és el genoll.
2: És una hèrnia.
0: És una hèrnia. Clar, és home, no ho sé. Bueno, clar, jo crec que... impressiona. És evident que això, no? Si trobéssim al metro algú que veus que un dels dos camals doncs és més ample perquè ja hi ha una, doncs això, un autèntic...

0: autèntica piton, una boa constrictor, doncs la gent ja no pot apartar la mirada, això passa, però també amb les dones, no? Si algú té una... vull dir que això passa, vull dir aquestes coses...
1: Uns atributs,
0: anem a dir, que criden l'atenció, que salten a la vista. En aquest cas, si salta a la vista una... doncs això, una boa com aquesta et pot treure un ull, això és evident. Per tant, jo sí que, clar, jo entenc que pot ser una es pot veure com una amenaça. Home, clar, sí que m'ha semblat curiós o com a mínim interessant el fet aquest, no? que la dona, això, Marta, ens ho pots explicar també com a investigadora, el punt de vista de que és una investigació això que estem fent, no? De que l'home considera que cuanto más mejor, no? Mentre que la dona veu més una proporció òptima, no? I a partir d'aquí, tant per excés com per defecte, ja no és tan perfecta la cosa, no? Suposo que va per aquí, eh?
1: No, això és veritat, eh? Jo, algunes converses amb les dones, però del tema del tamany no és important. No és, o sigui, algunes potser sí, és com...
0: Sí,
1: com el
0: pit, evident,
1: com el
0: evident.
1: De les dones, no?
0: Sí, exacte, que, exacte.
1: A mi, per exemple, lo més, potser perquè sóc petita,
0: sí.
1: Molt exagerat, no m'agrada. No sé.
0: Bueno, proporcionalitat, que... no?
1: O sigui, exacte. O sigui, m'ho has tret de la boca. Sí.
0: No, és perillós treure tot de la boca aquest tema. ja m'enteneu, però... Però bueno, proporcionalitat com tot, no?
1: Sí, exacte. Sí, jo crec que amb unes mides proporcionals. I a més, també, home, suposo que jo, la investigació d'aquesta senyora, suposo que només seria física,
0: bueno.
1: Però jo penso que també s'ha de mirar una mica la part emocional i d'efectes.
0: Pensava que deia, si ho va provar, tot això, dic, home, ja, clar, si s'hi posa... I mai millor dit, ja que te pones, no? En aquest cas, clar, s'entén així, no?
1: O sigui, fas tota la investigació
0: fins al fons. No, s'ha de fer fins al fons. Aquí, si te metes, no? Sí. Els de les tranques, que diu...
1: Era una mica coixa.
0: Exacte. Diu, sí... Això ja no ho recuperem. Bueno, en qualsevol cas, teníem un altre tema que anava una mica relacionat amb això, Marta, que ens havies compartit, David, tenim d'autèntics museus sobre tienen nombres mil, que diria Leonardo Dantès. Teníem per aquí en el grup, ho tens, també...
2: Sí, concretament a Islàndia.
0: A Islàndia.
2: Que la Marta, que tenen la Faloteca Nacional.
0: Imagina't.
2: Bàsicament, bueno, per exemple, tenen penis gegants de balenes, val, obres d'art amb forma fàl·lica... Fins i tot tenen tres penis humans.
0: Ostres.
1: Això haurà sigut una donació.
0: Clar.
2: Bueno...
0: En vida, no. Saps què vull... Saps?
1: Bueno, però haurà dit... Quan mori...
0: Sí. Bueno,
1: això per museu fàl·lic.
0: Bueno, allò que dius, dono mis órganos a la ciència.
1: Exacte.
0: I, clar, i hi havia uns órganos que van dir, home, això ha d'estar en un museu. A què no? Vinga. Saps? I va acabar allà.
1: A Islàndia, amb el fred que fa...
0: Bueno, es conserven millor.
1: Sí, però també...
2: Sí, però la cosa s'encongeix, eh?
0: Ah, és veritat, és veritat. Però saps què passa? Que potser quan ja no hi ets, és a dir, es queda amb el rigor mortis. Aquí, saps? Que el rigor mortis fa que com et quedis, pam, allà et quedes. Depèn d'en quina situació estiguessis quan va passar el mortis, doncs el rigor és... saps? Queda...
1: El rigor és menys rigoroso.
0: Clar, queda en su màxima extensió o en su mínima extensió. No? No deuen ser pròpiament d'Islàndia aquesta gent, perquè si eren d'Islàndia sí que és veritat que Islàndia, imagino que has d'anar allò a fer la... Bueno, has de fer aguas menores i feina deu ser per trobar-te. Sí. Perquè, clar...
1: Clar, perquè a més són... temperatures sota zero, però bastant sota zero.
0: Allà sí que han de fer pipí asseguts. Allà han de fer pipí asseguts perquè, saps? Perquè així t'assegures que jo... Bueno, en fi. Doncs un museu, eh? Clar, Jo m'imagino allò que arribes a Islàndia, que moltes, moltes coses a fer tampoc no deuen haver, saps? A part de les excursions, no?
1: Sí. Dius... dels geysers, no?
0: Sí, exacte, perquè quan ja has vist molts geysers,

0: Geysers, que acabes sent un hater dels Geysers, perquè ja els has vist tots. I igual hi ha un dia que anava a dir plou, que està nevant, que estàs incomunicant, dius, mira, no podem anar als Geysers, oh, què fem a Islàndia? Clar, no sé jo que diguis, no ho sé, doncs, va, a veure, mira quins, nen, mira quins museus hi ha. I clar, dius, n'hi ha un que és la polla, m'entens, no? Dius, hi ha un museu que diuen que és la polla. Bueno, doncs, pues, doncs això, vas allà i dius, mira...
1: Bueno, a Sant Petersburg hi ha el Museu de l'Eròtica que té conservat, o com a mínim és el que diuen, perquè no se sap si és llegenda o falsificació,
0: val,
1: el penis de Rasputin.
0: Sí, sí, sí. Rasputin.
1: De 28 centímetres.
0: 28 Heu anat, Puno, heu anat a Sant Petersburg?
1: No, no, no.
2: Jo no, jo no he anat, però bueno, com pensava que ho he dit de tan emocionadament.
0: No, home,
1: no, no, no, ho dic perquè com que havia llegit algun article en el que parlaven...
0: El Rasputin News, o el Sant Petersburg Tribune.
2: El millor és una cosa, doncs mira, que tampoc té molta importància, no?
0: Home, no, no, has de guardar un pany de paret, eh? Jo no tinc un pany de paret per penjar el Rasputin, saps? Perquè, home, has de tenir... Ha de ser un museu de dimensions.
2: Clar, clar. A més, has de posar, has de posar-ho dintre d'una urna o d'una...
0: Bueno, una urna.
2: Perquè, si no...
0: Dins un sarcòfag.
2: Els dragons, potser s'ho mengen.
0: Clar, sí, sí, exactament.
2: Ah?
0: No, s'ha de ficar ja... Tu imagina't, 28 centímetres. Però si això és... Mare meva, tu imagina't. Clar, per això tenia tanta... Tenia molta fama el Rasputin, de que tothom quedava embelesado.
2: No era ningú, el Rasputin.
0: No, home, escolta, anava fent, diu, clar, t'ho imagina't la festa, no? Que a les festes devia haver algun moment que era d'allò de dir, venga, Rasputin, saca... Sí, sí.
2: Devien de fer apostes i tot.
0: Sí, sí, sí. Bueno, sempre explico, perquè jo l'he escoltat al Poli Rincón, un jugador de futbol que compartia vestuari a Madrid amb Vicente del Bosque, i deien que Vicente del Bosque tenia era una mica Rasputin en aquest cas, no?
2: Yeah.
0: I sí, sí, sí, i molt bon home, perquè Vicente del Bosque és un tros de pa, és una persona encantadora, però que tenia bueno, encara deu tenir i quan venia algú nou al vestuari, un nou fitxatge, és que és molt fort això, quan venia un nou fitxatge, li deien tots, així en plan de broma, Vicente, saca el niño para que lo vean. Saca que te vean el niño. I llavors, clar, els nous jugadors pensaven doncs, que havia sigut pare recentment, I que tenia el nen, i clar, deien, tenen niño en el vestuario?
2: Diu, o però, les fotos, ja... o alguna cosa.
0: Sí,
2: no?
0: Exacte, exacte. I es baixava el que seria el pantaló, i llavors pues, li veien el niño a Vicente del Bosque. Mira, jo no sé, el Poli Rincón, jo l'he escoltat dir aquesta d'allò, si és cert o no, si està exagerat o no, bueno, és el que diem, que mai ho sabrem, però com a mínim, com a història, és meravellosa.
2: Ara és marquès, no?, el del Bosque,
0: home,
2: no és marquès, no li van donar...
0: Bueno, algun títol, com a mínim és campió del món, no?, és l'entrenador...
2: Alguna... Entre los atributos,
0: sí,
2: para conceder el títol nobiliari...
0: Home, deixarà d'herència, això, el seu fill li deixarà d'herència. No, que a més ell té, crec recordar que té una criatura, crec recordar, amb síndrome de Down, i que sí, és una persona hiper disposada a ajudar els demés i a participar en events solidaris i mil coses, ja et dic, és un home extraordinari, així que des d'aquí el nostre homenatge i aquesta petita anècdota que ens la perdoni, perquè diuen això, i si algú coneix anem a dir l'altra criatura de Vicente del Bosque, doncs també ens ho pot explicar aquí el programa.
2: I a més, escolta'm, aquest museu sembla ser el d'Islàndia.
0: Tornem al tema d'Islàndia,
2: Vinga. Tornem al tema d'Islàndia.
0: Sí, sí.
2: Tenen uns menús en forma tot, en forma fàl·lica i tot.
0: Val.
2: Una mica referent al penis.
1: Clar, està tot tematitzat.
0: Està sí, tot clar, tematitzat, clar. Sí.
2: El que passa que suposo que no et posen penis de res, sinó que
0: a veure,
2: tot en forma, no ho
1: et
2: sé.
1: Et posen unes salchitxes i uns ous.
0: Evidentment.
2: I ja està.

0: I ja tenen el plat combinat per...
1: Un plàtan.
2: A mi em perdonareu, però jo ja estic veient a la Maria José Cayuela i la Sonia Martínez d'allà d'Islàndia dient allò, hoy es vamos a hablar un sitio donde ir a comer, que poca... ir a comer al Museu del Falo, saps què vull dir? Clar, tu imagina't allà, sí, sí, porque te lo comes todo, bueno, en fi. No sabes què comer.
1: Clar, clar.
2: T'entra hambre!
1: Envers la
2: sí,
1: els
2: sí.
1: objectes que tenen allà.
2: No, no, clar, el que tinguin a mà. Si això va així, és de quilòmetro zero.
1: A més, es diu Filoteca Nacional d'Islàndia, no perdis, eh?
2: No, no.
1: No perdem, això, eh?
2: No, no, si ho fas, ho fas bé. Això és com tot. Si t'hi poses, t'hi poses bé. Diu, doncs... Pues, és que...
1: Aquí tenim el Museu d'Art Nacional de Catalunya, tenim, però no tenim...
2: Sí.
1: No,
2: no, i aquí a l'Emnac tot ens ho volen treure, que s'ho volen endur a no sé on, ens volen arrencar les coses de les parets per endur-se-les. Aquest museu també deu haver gent que deu voler endur-se coses a casa, saps? Perquè no saps mai.
0: Bueno, un obús, per exemple.
2: Tu imagina't. Bueno. No, i estàs allà sopant o dinant, no? I què va crear la senyora? Diu, és que hoy no tengo mucho. No se preocupen que aquí... Se lo va comer entero. Bueno, escolta, doncs, déu-n'hi-do.
1: El museu eròtic també exhibeix una petita col·lecció.
2: És més petita.
1: Amb els atributs de... Que va ser una col·lecció que vam fer gravar al Fons 13.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: Els Borbons són tots una mica...
2: Bueno, si va... Sí. No, són una mica randy, eh? També.
1: Exacte.
2: Doncs...
1: A los hechos nos remetimos,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, no, no, exacte. I a la mare meva. Doncs ara estava pensant que podria haver una colònia que es digués Baron Randy, eh? En aquest cas.
0: Oh.
1: Fantàstic.
2: Jo ho veig, poses Baron Randy...
1: Una altra idea.
2: Sí, anem regalant idees aquí... Algun dia faran un museu amb tots els productes i idees que hem regalat aquí al programa i que no hem patentat prèviament. Doncs...
1: Home, hem de fer un museu amb les idees, per què no?
2: No, un museu de les idees. Quadre,
1: posar les idees i explicar-ho,
2: Sí. I quan t'acostes, escoltes el podcast d'on ho vam dir. Escolta, estaria bé això. Mira, fins i tot hem donat la idea de com fer el museu de les idees que hem regalat aquí. És que aquí som generosos de mena, tu, escolta.
1: Sí.
2: Bueno, jo, de veritat, per mi, jo no sóc els nostres oients, em consta que sí, perquè ens ho diuen, però jo crec que el Dimacrous hauria de ser per prescripció mèdica. O sigui, s'hauria de poder escoltar perquè és una estona... de riure, de passar-ho bé, de comentar... I això dona, no? Així com les preocupacions, Marta, donen, eleven el cortisol, sí. Aquí són més d'elevar els corticoles, o... aquí, us en recordeu dels corticoles?
0: Sí.
2: Doncs d'això, no? D'activar totes les... Bé, que els neurotransmissors, diguem, de la felicitat, I aquí volem que la gent sigui feliç.
1: Sempre felicitat.
2: I tant
1: sempre.
2: Que sí, i tant que sí. Demanem, doncs vinga.
1: Demanem felicitat.
2: Sempre, sempre. És el que nosaltres volem des d'aquí compartir amb tots vosaltres. I aquesta temporada sempre ha sigut fantàstica, però és que aquesta temporada és molt animal, la secció de les coses de la Marta González Pelaez. Així que... Avui què ens regalaràs? Un titular perquè el David pugui donar-li el títol?
1: Bueno, va ser una suggerència precisament del...
2: Avui vas amb la suggerència?
1: David Morales.
2: Sí, pues, David, avui és una suggerència teva, la d'això. Endavant.
0: A nits de ràdio, amb una suggerència de qui els parla, les coses de la doctora Marta González Peláez.
2: Sí, senyor!
1: Gràcies. Ai, genial.
2: M'encanta. Una suggerència de qui els parla. Ho veig totalment. Marta, endavant. Quina és l'animalada que volem avui?
1: Una suggerència del senyor Morales.
2: Sí.
1: Això del senyor Morales queda molt...
2: Queda molt elegant. A més, amb aquesta veu... Hòstia, és que a veure, és el senyor Morales, tu.
1: El llicenciat Morales.
2: Llicenciat Morales, sí, sí, sí.
1: I després una altra, que és també una curiositat, sobre un edifici. I un comentari que voldria fer.
2: A veure, llavors tenim un suggeriment...
1: Comencem pels animals.
2: Val, comencem pels animals, va, vinga.
1: Els pingüins.
2: Els pingüins.
1: Sí,

0: pingüins que són entranyables, eh?
1: Sí. Sí, sí.
0: Diuen que fan molt, molt mala olor.
1: Yep.
0: Perquè tenen un greix a la pell, a sobre del, del mant àcid de la pell, perquè, clar, com que aguanten temperatures molt, molt baixes, doncs per protegir-se, no? És com, a part del, del pèl, que és un pèl molt finet, perquè no és un pèl com els ossos ni com altres animals de, que tenen un pèl així molt, molt frondós, doncs els pingüins són, bueno, són un símbol, diuen, faig una introducció, que és una, un símbol d'amor profund i lealtat.
1: Mira.
0: Sí, perquè quan troben la, la, la parella són per tota la vida.
1: Ah, o sigui, són d'estar amb la mateixa pingüina, eh?
0: Sí, amb la mateixa pingüina tota la vida.
1: Exacto.
0: Eh? O sigui, pot, pot durar per sempre. A més, la reconeixen entre tota la, la multitud
1: Fixa't.
0: De pingüins, perquè tu els veus i dius, si són tots
1: són
0: iguals.
1: Són tots iguals, els fan així. Doncs eh? ells es veuen, eh, les diferències.
0: Sí. Sí, sí, sí. Són, són, molt, molt, són molt amigables, molt, molt fidels i bueno, pues, viuen en enormes colònies de membres de la seva espècie. És curiós perquè és un, està classificat com un, com un au, però no vola.
1: Clar.
0: Perquè les ales o aletes, perquè més aviat són aletes per poder nedar, no?
1: Sí.
0: Tenen per això, per nedar, no?
1: Val.
0: I bueno, pues, és, són, el que passa és que la curiositat per lo que el senyor Morales em va suggerir la notícia,
1: sí.
0: Va suggerir el tema,
1: sí.
0: Perquè els pingüins barbijo, barbix o barbijo,
1: sí. Sí.
0: Es queden dormits més de 10.000 vegades al dia.
1: Ostres!
0: Fan, o sigui, fan unes siestes, unes migdiades, no sé si són migdiades, perquè, clar, home, són 10.000.
2: Són una mica com l'Èbole, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però, clar, t'ho imagina't, a cada síl·laba t'adorms. O sigui, sí,
0: 4
1: això.
0: Segons, 4 segons no de temps quasi bé a res, però, bueno, és tancar els ulls i obrir els ulls una altra vegada. No?
1: Una conversa entre dos pingüins ha de ser difícil de seguir, perquè, clar, t'ho imagina't... Dius, però saps que... Et volia dir... Doncs això... Ha de ser complicadíssim, ha de ser una conversa de pingüins, tu. Això ho he fet...
2: Però deuen tenir una vida molt descansada.
1: Sí. No, no, no t'estressis, eh? Tu imagina't... Clar, conductor d'autobús no pot ser un pingüí, perquè, clar, t'imagina't en qualsevol moment et passes de parada, no sé si coincideix el...
0: A més, deuen, o sigui, dormen drets, perquè sí, normalment sí. La postura dels pingüins, que nosaltres tenim, almenys jo, la que tinc en ment, i a més he mirat fotos, hi ha poques fotos, poques imatges...
1: Són verticals, eh?
0: Sí.
1: No són horitzontals, els pingüins.
0: Sí.
2: Bueno, és veritat. Ja heu vist imatges de quan un pingüí cau, se les veu i se les desitja per poder-se tornar a posar una altra vegada de peu.
1: Ah, sí. Passa tota la vida de peu. Eh?
0: Per això tenen aquells peus així pel mípedos.
1: No, clar, se'ls hi ha anat estirant. Allò de dormir de peu, no? Quan algú és molt alt, que dius, mira, podries dormir de peu de la planta que tens, no?
0: Sí.
1: Doncs ells ho fan, els pingüins ho fan, dormen de peu.
0: Sí,
1: perquè,
0: sí.
1: Clar, t'ho imagina't, sí, no?
0: Clar, es veu que poden tancar a la meitat del seu cervell mentre l'altre roman alerta.
1: Està activa, eh? O sigui, mig cervell està dormint i mig cervell està despert. Jo conec molta gent que igual seria tot el cervell el que està dormint molts cops quan els veus.
0: Els científics, els estudiosos d'aquestes espècies...
1: Sí.
0: Només podien adivinar que quan dormien els animals salvatges, però el pingüí no és salvatge, és un animal més aviat doncs, molt... Entre ells a vegades es barallen, suposo que es barallen per temes de rivalitat entre...
1: Mal d'amors.
0: Sí, exacte.
1: Mal d'amors.
2: Coses de randis.
1: Sí, coses de randis.
0: Randi, el síndrome randi.
1: Home, hi ha un pingüí aquí que és un... Que m'anava a dir un latin, no, un Nordic Clover, no? Allà deu ser un Islandic Clover, no? O un Groenlandian Clover, no sé com és. Però deuen ser freds, eh?
0: Clar.
1: Saps? Vull dir, de sang caliente no els veig. No, però, bueno, s'enfaden i aquest tema, sí, sí.
0: Clar, a més, és veritat, acumulen hores de son
1: no, clar.
0: Sense perdre de vista les seves cries.
1: Imagina't.
0: Sí,
1: això ens passa molt, que perdem hores de son vigilant les cries i estan pendent de les criatures. Els que són pares sí que ens passa.
0: El
1: sí.
0: Senyor Paul Antoine Liburel, neurocientífic del Centre d'Investigació

0: neurocientífica de Lyon, a França,
1: sí.
0: Que va ajudar amb aquest estudi, va provar la hipòtesi en què el pingüín barbix
1: aquests viuen per sobre la diagonal, sí. Aquests pingüins, sí.
0: Doncs, en època de la cria, utilitzen, sí, un monitor remot d'electroencefalograma adherit a al seu cap. I així es va donar compte de que els pingüins es quedaven dormits més de 10.000 vegades al dia.
1: Ostres!
0: Sol durant 4 segons, com he dit abans, cada vegada. I així aconseguien acumular a prop de 11 hores de son.
1: Clar, aquí el tema és pensar, el meu fill, no la, el meu pingüí, la meva pingüina, no la pot liar en menys de 4 segons, saps? És a dir, que d'aquesta manera tenen temps de reaccionar, doncs, que no es llenci d'un, no? D'un, jo què sé, iceberg a baix o alguna cosa d'aquestes.
0: Clar, que... ell va deduir que si els microsons aquests compleixen funcions de son,
1: sí,
0: llavors els animals que s'enfrenten a una necessitat contínua de vigilància poden recórrer a aquesta estratègia, però clar, aquests animals han de saber que aquesta estratègia existeix.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. No, no, clar. Allò que podrien saber... Saps què estava pensant? Clar, poden atacar els seus depredadors. Saps com el joc d'un, dos, tres, pica paret? Allò que et vas girant, no? I, uh-huh, i clar, tu veus la realitat així? Perquè, clar, cada 4 segons vas veient com que es van acostant, no? Es queden quiets. Un, dos, tres, pam! El pingüí, doncs, ha vist si algú va avançant. Home, no sé. A veure, la vida allà ha de ser bastant monòtona, la vida...
0: Clar, deu ser bastant avorrida.
1: Quan només veus blanc i gel...
0: Perquè ja no hi ha tampoc obusos ni res.
1: No, ja no... Clar, per això quasi quan veu un randy, doncs és quasi com que, bueno, és la comidilla, no? És un tema que va de boca en boca, perquè sí, sí, sí, t'ho imagino.
0: Bueno, d'aquí van sortir l'estudi de les ondes lentes, biemisfèriques i uniemisfèriques.
1: Sí.
0: Ah, és un estudi d'aquest neuròleg, neurocientífic, que duraven una mitja de 4 segons.
1: Imagina't.
0: Que duraven lloc a l'acumulació, llavors això de son. Amb la qual cosa,
1: sí, sí,
0: això
1: sí,
0: els va molt bé quan
1: son,
0: tenen,
1: sí,
0: l'època de
1: fer pingüinets, sí, sí.
0: Els ous,
1: sí,
0: pues perquè no se'ls prenguin altres espècies per... O sigui, per... És una mica de 4 segons. Estic en
1: Voy a echar una cabezadita.
0: Exacte.
1: Ja l'he hecho.
0: Una cabezadita.
1: Ostres, t'imagina't.
0: Molt bé tirat.
1: Sí, sí. No, pues, i tan cabezaditas. Dius, bueno, me acuesto un momentito. Vale, vale. No, no, ja he terminado. Ostres, tu. Bueno, hi ha gent que ja li passa això dels 4... Bueno, és igual. No tothom, no. Li duran la mateixa les activitats.
0: Ell va, ja per finalitzar l'estudi,
1: sí, sí,
0: aquest neurocientífic va observar que el tipus d'aquestes aves utilitzen el seu temps entre nedar, allò que dèiem que fan...
1: Sí, no, què fan en el seu dia a dia els pingüins? Sí.
0: I després restar en els seus nits per mantindre escalfats els ous.
1: Sí,
0: i
1: sí, sí.
0: I els petits pingüins.
1: Sí, sí. O sigui, nedar...
0: Van i tornen. Van i tornen, com que fan d'aquella manera que caminen,
1: sí, sí,
0: doncs
1: sí,
0: que fan moltes carreres, com
1: sí,
0: tu.
1: Sí, sí, sí, no, sí, no, sí. Sí, sí, jo també m'adormo cada 4 segons, doncs. Ells van... O sigui, neden, protegeixen els ous i dormen. Bàsicament, és el que... És la vida, clar, del pingüí. No la vila del pingüí, sinó la vida del pingüí, en aquest cas.
0: Clar, és que repetien aquest migdia, bueno, aquest dormevela,
1: sí, sí,
0: 600 vegades en una hora.
1: Ostres. T'ho imagina't. Quina feinada.
0: Clar, quina feinada. Si els humans féssim aquestes microsiestes, o micro, perquè això és micro.
1: Bueno, hi ha gent que a la feina jo l'he vist fer això, davant de l'ordinador.
0: Imagina't això conduint.
1: No, no, clar, en una central nuclear o controlador aeri. No?
0: Clar, no, impossible. 4 segons...
1: 4 segons t'han explotat dos avions, clar, han coincidit per la mateixa...
0: A l'obús ha explotat, segur.
1: No, no, exacte, exacte. Sí. A l'obús ha explotat. Jo crec que seria el resum. Doncs impressionant, el món animal, el món dels pingüins. Què més? Tenies alguna altra cosa, ens havies
0: bueno,
1: dit.
0: Bueno, ara, aquests dies s'ha celebrat la Candelària, no? Que
1: sí,
0: està...
1: sí.
0: que, bueno, sobretot a Valls, és un dels municipis de Catalunya que més es celebra, no?
1: Però la gent cada cop està deixant més els llums de Nadal, eh? Els balcons. Clar. Cada sí. cop veig més que són ja perennes. Ja. Jo entre ells, clar. Perquè em fa mandra desenroscar tot això i els deixo posats. Digues, digues.
0: Encara que és una vegada cada 10 anys que celebra, eh, a l'Arbós. Ho dic perquè encara que celebra de gran celebrada es fa cada 10 anys. Eh?
1: Ah, molt bé. Doncs jo trauré els llums de Nadal cada 10 anys. Ja veuràs. Ja m'ha anat bé, això.
0: Sabia que ho diries, eh?
1: No, home, és que m'ha anat molt bé, perquè ara així ja tinc l'excusa. Dic, no, jo els canvio cada 10 anys. Molt bé, Marta, gràcies.
0: Bueno, i a més, hi ha una altra cosa que volia, una singularitat, que és que això m'ho va fer veure una persona que va venir de fora
1: sí.
0: i va venir en cotxe.
1: Des d'Islàndia? Ah, no, val, no, val. Sí, no,
0: clar, perquè el tren ara la gent ha tornat a viatjar més amb...
1: Està molt bé, eh? Tots aquests que ens anaven dient no, com, transport públic contra el canvi climàtic, veneu-vos els cotxes, que tot... Sí. Molt bé, gràcies. Sí.
0: Bueno, pues, jo suposo que no sé si l'heu vist alguna vegada, la Giralda aquesta que hi ha, la Giralda, entre cometes, de Sevilla, que hi ha a l'Arbós.
1: Home, i tant.
0: Eh? Bueno, doncs és una mica una curiositat.
1: L'he visitat, bueno, per dins i és preciosa, també.
0: Sí, és molt maca, sí, mm-hmm. però aquesta persona no l'havia vist per dins. La va veure per fora, no?
1: Per
0: va veure
1: fora.
0: Des de la carretera.
1: Sí, i, no pot prop, ser. Prop del Vendrell, no? Crec que està.
0: Sí,
1: crec, sí. A l'Arbós, sí. Sí,
0: Arbós,
1: sí.
0: A l'Arbós, sí, no.
1: Hi ha les cigaretes a l'Arbós i... Sí.
0: De Valls, però bueno, són 30 quilòmetres, eh? Sí. De Valls i l'Arbós, més
1: Val,
0: o menys.
1: Sí.
0: I clar, aquesta emblemàtica torre andalusa pues, es va... Va estar creada a finals del segle... Espera't un segon, que ara l'he perdut.
1: Home, devia ser a finals del segle XIX-XX, no?
0: Sí, segle XIX.
1: Segle XIX, perquè és que si no... Abans no, perquè l'haguessin fet abans, quasi, que la d'això.
0: Sí, que es va fer... Bueno, el 1908 es va acabar.
1: Val.
0: Ara em ballava la data.
1: Sí, sí.
0: 1898 van adquirir el terreny.
1: Uh-huh.
0: Una parella, un indiano,
1: sí.
0: que es va casar amb una senyora que va heredar una grandíssima fortuna, i com que els agradava molt a la Torre d'Andalusa,
1: sí.
0: doncs van anar a fer una giralda, una rèplica.
1: Una giraldeta, sí, sí.
0: I, bueno, una miqueta que la gent vagi, perquè és molt maca per dintre.
1: Sí, sí.
0: És molt interessant, la veritat.
1: No, està molt bé. Mira, sí.
2: Mira, jo no ho sabia, eh? No era conscient que existia aquesta rèplica.
1: Ah, sí, doncs està bé.
0: Ah, sí, sí.
1: No, sí. I no és petita, vull dir que es veu des de... Si passes per la carretera propera, es veu des d'allà. Sí,
0: ells
1: sí.
0: van quedar... Quan es van casar, van anar de viatge de nuvis a Andalusia.
1: Mm-hmm.
0: Van quedar doncs, enlluernats de la torre de la Giralda i van dir que tenia molts diners, doncs van dir que doncs farem un projecte. Van fer molts projectes, bueno, el Teatre Romea el van pagar ells, o sigui, el van pagar aquest senyor.
1: Mira, eh? això no ho sabia.
0: I el Teatre Arbocens també.
1: Mira, doncs escolta. Doncs mira, curiositats.
0: La senyora es deia Candelària.
1: Mira. La de coses que aprenem, tu.
0: El senyor era el Joan Roquer i la Maria Candelària.
1: Doncs escolta, doncs ben curiós tot el que aprenem totes les setmanes, que no només riem, sinó que també aprenem moltes coses a la tertúlia dels Dimacraus amb la doctora Marta González Pelaet i amb en David Morales. Moltíssimes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi bé.
0: Adéu.
1: Fins ara, David.
2: Fins després.
0: Bona matinada.
1: Bona matinada. Bona matinada.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Sabeu com ens agrada aquí al programa doncs, poder divulgar de quants més aspectes millor, perquè així aprenem i quan més coneixements tenim, doncs, més preguntes fins i tot ens podem fer, no? I és, pot motivar a que algú doncs, tingui una inquietud, vulgui llegir, vulgui aprendre més sobre qualsevol aspecte de la vida o fins i tot vulgui que la seva vida giri entorn de determinats doncs, estudis, etc. No? I avui volem parlar de tot el que té a veure amb astronomia, amb poder veure, mirar i aprendre de tot el que veiem a les estrelles i a tot l'univers. I és que quan tenim gent que des de les nostres universitats doncs, està en estudis punters, doncs, ens agrada parlar-ne i més si podem parlar amb elles, i és que avui podrem parlar amb la Mar Carretero. Mar, benvinguda, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Ella és de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona i de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, que en aquests moments, això és quasi com, em sento com al Festival d'Eurovisió, eh? Estem connectats amb Xile en aquest moment, així que explica'ns què et porta allà, perquè esteu duent unes investigacions que són una autèntica meravella. Com és que estàs per allà? Millors telescopis? Depèn d'on es pot observar millor les estrelles? Explica'ns.
1: Bueno, aquí hi ha moltes coses. La qüestió és que l'etapa investigadora comença al doctorat. I el doctorat és la primera toma de contacte on t'estàs formant i això és el que jo he fet a la Universitat de Barcelona. Uh-huh. Què passa? Que he acabat el doctorat fa molt poc i estic continuant la meva carrera investigadora en una beca postdoctoral a l'Observatori Europeu Austral, que uh-huh. està aquí a Xile.
0: Que bo, que bo. I a més, amb un projecte, amb una investigació apassionant, que té a veure amb les estrelles, amb unes estrelles molt concretes, molt massives, i ara ens explicaràs què vol dir quan parlem de massives. Vol dir que, no, si el Sol és molt gran el que tenim, no precisament és dels més grans, el que passa que com que és el nostre, és el que tenim més a prop, li tenim molta estima, però n'hi ha de molt més grans. I a més amb unes característiques molt especials, i és de que semblaria que es distancien, no? Que s'estan distanciant, d'aquí que duguin el nom d'estrelles massives fugitives de la nostra Via Làctea, oi?
1: Exacte. Hem de pensar que existeixen diferents tipus d'estrelles. I el Sol vindria a ser com l'estàndard, l'estrella que per nosaltres sembla molt gran, però en realitat és una mida mediana, uh-huh. té una temperatura mediana en comparació amb totes les estrelles. I jo justament a la meva investigació m'he dedicat a estudiar l'extrem més

0: s'il·lustren de totes les estrelles, les que són més grans, més calentes, i això estem parlant que pot ser una estrella 100 vegades amb més massa que el Sol.
1: Mare meva. Costa imaginar 100 vegades, no? Evidentment, quan es parla de la zona habitable, no? Respecte a una estrella, clar, la distància, aquesta estrella dependria doncs, de la seva massa, però també de com estigui configurada, no? Per exemple, n'hi han de neutrons, n'hi han de molts tipus, que fa que sigui apassionant mirar el cosmos, oi que sí?
0: Sí, hi ha molts tipus d'objectes i justament aquestes estrelles a més estan relacionades amb molts fenòmens a la galàxia. Per exemple, la formació de forats negres, de supernoves, diguéssim que quan viuen i acaben la seva vida, acaben formant aquests tipus d'objectes tan interessants.
1: En la investigació que esteu buscant, el que motivaria, no? O el que faria possible que aquestes estrelles viatgin a molta velocitat, no? I això sempre no deixa de ser apassionant des del punt de vista que, clar, nosaltres per la ciència-ficció ho hem vist tot molt bonic, de com es viatja per l'espai, però, clar, entenent que res pot anar més ràpid que la velocitat de la llum, etcètera, imaginar aquests astres tan enormes doncs, anant a molta velocitat, doncs costa que ho puguem processar bé, oi que sí?
0: Exacte, és que no he dit que aquesta, o sigui, una part de les estrelles massives són les estrelles fugitives. I aquestes són les que han detectat que tenen una velocitat anormal, massa alta per ser una estrella normal que se'n va movent per la galàxia. I estem parlant de que si una estrella típica es mou a 5 km per segon, doncs aquestes que estem investigant es mouen a 100 km per segon.
1: Quina meravella.
0: I és una locura.
1: És increïble, és apassionant, i pel que he estat llegint, i ara em corregeixo si m'equivoco, tenen com un dels fenòmens, no?, que observeu, és que té una rotació sobre si mateixa, no?, molt alta. Jo m'imaginava, bueno, jo no hi jugo, però m'he fixat molt a vegades amb gent que juga doncs, al billar, allò que depèn de com li dones a la bola, la billar és pura física, depèn de com li dones a la bola, doncs pot donar més voltes sobre si mateixa, no?, pot agafar un efecte, i m'imagino que és com si li haguessin donat un cop molt fort, no?, aquestes estrelles.
0: Doncs exactament, és una idea molt similar perquè el que veiem que els ha passat a aquestes estrelles és que roten sobre si mateixes, estan girant molt ràpid. I això és perquè segurament la teoria és que ha tingut una estrella a prop que li ha transferit la seva massa, li ha donat aquest cop de billar amb massa i l'ha fet créixer la seva rotació.
1: Clar, quan imaginem, per exemple, em corregeixes, però una de les teories més esteses sobre la Lluna és que és un xoc, no? I a partir d'aquí, doncs, les masses es reparteixen. Clar, quan estem parlant d'estrelles, clar, a més, aquestes reaccions tenen aquest component nuclear, no? Aquest component d'energia a unes dimensions que ens costa com d'imaginar, no?
0: Exacte, hem de pensar que les estrelles són com laboratoris nuclears que dins bueno, tenen molta temperatura i estan passant moltes reaccions. I això fa que també siguin molt interessants en particular.
1: Clar, quan pensem, a mi sempre m'ha fascinat el fet de que clar, les investigadores, que és al·lucinant les coses que aconseguiu, no fa pas tants anys que es va també una noia, un estudiant, bueno, una professional, una investigadora, va aconseguir generar la primera imatge, no? Podríem dir processada d'un forat negre amb tot el que suposava. Clar, sempre penso, que difícil és, no? Havent-ho de fer des de la pròpia Terra, no? És a dir, l'univers és immens i tenim un únic punt, no?, d'observació. Clar, i anem intentant doncs, que hi hagi doncs, primer el Hubble, no?, després el Webb, no?, intentar tenir ulls, no? Com si diguéssim, el més, no només llunyans, sinó sobretot menys afectat doncs, per la contaminació des de lumínica i d'observació que tenim des de la Terra, oi?
0: Clar, és que nosaltres estem a la Terra però volem observar tot l'univers per entendre'l, no? I en particular nosaltres a la nostra investigació hem utilitzat combinacions de dades entre un satèl·lit que es diu Gaia, que és de l'Agència Espacial Europea, i està fent com un mapa 3D de tota la nostra galàxia. I hem combinat aquestes dades amb altres d'observatoris de Terra, en particular de l'Observatori del Roque de los Muchachos, en la illa de la Palma. Això ha sigut gràcies a una col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l'Institut d'Astrofísica de Canàries, i en així, combinant totes aquestes dades, hem fet un estudi que mai s'havia pogut fer per aquestes estrelles.
1: Quina meravella. A més, clar, pensem també, no, per dificultar tot això, no, doncs el propi fet de que fins i tot el nostre sistema solar, és a dir, tota l'estructura que gira entorn al Sol, el Sol també es desplaça, no? És a dir, la Via Làctea també té una rotació pròpia, no? Clar, tot això fa que m'imagino la de càlculs i processos i tot això que ha de ser... vamos, és meravellós com podeu estudiar tots aquests moviments, no?
0: És molt complex perquè tot s'està movent a la Via Làctea i a l'univers. I llavors aquí és molt important tenir com un equip multidisciplinar on combines astrònomes, astrofísiques, enginyers, o sigui, és tot un conjunt de gent, de software també, que treballa darrere dels instruments i darrere de les dades i la ciència que fem.
1: Conèixer aquestes dades, no, sobre aquestes estrelles, és a dir, com roten sobre si mateixes, a quina velocitat es desplacen, imagino que pot donar pistes, no, o interessa saber ajudar a entendre de què estan fetes, no? És a dir, quin tipus de reaccions, també quina edat, no, tenen, perquè les estrelles, per com van fent la combustió, també tenen una edat i fins i tot una data de caducitat. Per sort, la nostra, si m'equivoco, m'ho dius, Marc, encara ens queda una mica, perquè la nostra caduqui, però vull dir que és bona anar coneixent tota aquesta informació, no?
0: Sí, per sort encara queda bastant de temps perquè la nostra caduqui, però en particular l'estudi que hem fet de rotació i de binarietat, de veure si tenen alguna estrella o no al voltant, ens dona molta informació sobre l'origen d'aquestes estrelles, o sigui, què els hi ha passat perquè tinguin una velocitat tan gran. I allà hem estat investigant dos escenaris, un que es diu l'escenari de supernova d'explosió, un sistema binari de supernova, i altre que es diu el d'ejecció dinàmica, perquè hi ha vegades que a la galàxia les estrelles s'acumulen com en ciutats estel·lars, com es diuen cúmuls, i allà interaccionen entre elles, i en aquestes interaccions, que a mi a vegades m'agrada saber si me dan un pogo en una festa, diguéssim que s'empenyen i surten ejectades a molta velocitat. Llavors, en aquestes dades hem pogut estudiar quin escenari, quina teoria és la que està predominant per explicar l'origen d'aquestes estrelles fugitives.
1: És a dir, com interaccionen, com es generen, clar, totes aquestes alteracions, anem a dir, de trajectòria, i què fa, doncs, que hi hagin aquestes casualitats i causalitats, no?, de que agafin aquestes velocitats.
0: Exactament. És com anar al passat, estudiar què li s'ha passat abans i veure
1: Sí, sí,
0: cap a
1: sí.
0: on van, per exemple.
1: Sí. Clar, aquí és que som molt catastrofistes a vegades, però com que sempre anem dient allò, que venga el meteorito ja i nos dé, perquè, saps allò de que no ens mereixem el món que tenim i tot això? Clar, veient que ja no només el que serien... Doncs allò, un meteorit que constantment estan arribant i que, per exemple, si no vaig equivocat pel que llegeixo, doncs, per exemple, Júpiter ens ajuda molt a desviar molts determinats doncs, asteroides o roques que podrien venir. És a dir, ja hi ha mecanismes, no, que fan aquestes desviacions, no, de trajectòries, però, clar, ostres, això vol dir que si algunes podrien són fugitives, també hem d'entendre que n'hi ha estrelles que van allò com l'holandès errante, però allò que podrien alterar sistemes, galàxies, etc. Com funciona això?
0: Clar, aquestes estrelles han sortit del que vindria a ser la seva trajectòria estàndard, que estaven rotant al voltant de la galàxia. Llavors, potser de cop es lleven del pla de la galàxia, van cap a dalt, es surten, passen per llocs on no es suposava que anaven a passar. El que passa és que hem de pensar que aquestes estrelles són poques, diguéssim, en el conjunt de totes les estrelles que hi ha a la galàxia, i estan molt lluny, o sigui que almenys nosaltres no hem de tenir por de que ens desestabilitzi el sistema solar.
1: No, bé, jo estava patint, dic, Marc, mireu de lluny això, eh? No, no, no ho miris molt de prop, aviam si prendrem mal, eh? No, no, estem molt lluny, d'acord. El que és fascinant, i a mi és una de les coses que sempre m'explota el cap quan ho penso, i parlem d'aquestes velocitats, aquestes distàncies, aquestes combinacions, pensar que, doncs això, no? Si l'univers se segueix, doncs, expandint, que els punts més llunyans estan quasi a unes velocitats que no podrem arribar mai a observar tot l'univers, no? És almenys conèixer

0: els nostres veïns, no? Una mica seria la idea.
1: Clar, és que hem de pensar que això és gegant, no? I quan he dit que les estrelles aquestes estan lluny, encara estic parlant de la nostra pròpia galàxia.
0: Sí.
1: Després hem d'imaginar totes les galàxies que hi ha i tot l'espai on es pot expandir això.
0: Diuen això, no? Que els humans tenim molta dificultat per les coses extremadament petites, les xifres, eh? I les xifres extremadament grans. I quan estem parlant això de quantitats de galàxies, que cada galàxia té tantíssimes estrelles i tant per descobrir, m'imagino que ha de ser apassionant. Com ho fas, Marc, per... Clar, et deu cridar l'atenció mil i un aspectes, no? Què et va fer decantar, doncs, de fer el doctorat i les investigacions sobre aquest terreny i no uns altres? Què és el que et va cridar més l'atenció?
1: Doncs he de dir que per mi des de petita, bueno, jo és que sóc de Canàries, de Lanzarote, i
0: Val.
1: llavors a
0: Ostres, doncs
1: Canàries tenim...
0: parles molt bé el català, mare meva.
1: He tingut bona gent al costat que
0: Que
1: m'ha
0: bo.
1: ensenyat, sí. Doncs sí, diguéssim que a Canàries hi ha molta tradició en l'astronomia pels observatoris tan bons que tenim, i jo des de petita sempre havia sigut algo que m'havia cridat molt l'atenció. I clar, tenim una qualitat del cel nocturn en Canàries que és molt, molt bona. Llavors sempre havia tingut aquesta idea, però a vegades costa imaginar-se de que de veritat pots estar tu allà, i a vegades més encara quan ets dona, no? que hi ha menys referents. Llavors al final vas fent com pas a pas, vaig començar la carrera de física, vaig seguir el màster d'astrofísica, i al final va sortir l'oportunitat de fer el doctorat i ha sigut una experiència que he gaudit moltíssim.
0: Doncs volem seguir la teva carrera. Aquí som molt fans de la gent que de l'Alcubierre i ara també de la Mar Carretero, que ens agrada la gent que està investigant per nosaltres, que dedica una vida a que puguem aprendre moltes coses i que ens puguis anar explicant molt més de tot el que aneu observant, de tot el que aneu coneixent d'aquestes estrelles i de què fa també, imagino, que aquestes masses es mantinguin unides, no? Perquè el que dèiem, no? que estan fent reaccions com diferents, no? Llavors, clar, què fa que algunes tinguin tamanys diferents i tot això ha de ser molt complicat, oi?
1: Clar, és que la diversitat és infinita, no? I com parlava, jo estic centrada en les estrelles massives, que són les més grans, les que evolucionen també, consumeixen tot aquest combustible molt més ràpid. Llavors, bueno, és un tipus particular d'estrelles i després vas tenint diferents tipus, com el Sol, com altres més petites, que cadascuna evoluciona a la seva forma, diguéssim.
0: Una última pregunta. Quina relació té aquesta investigació que esteu fent, per exemple, amb conèixer més sobre els forats negres? Perquè imagino que, clar, com a grans alteradors, no, de l'ordre, a vegades fins i tot de la pròpia rotació, no, de les galàxies, imagino que tenen molt de joc aquí.
1: Doncs exactament, aquests forats negres han sigut una part important de la meva motivació de la meva tesis, perquè hem intentat buscar sistemes binaris de dues estrelles, però que una d'elles fos un forat negre.
0: Uau.
1: Perquè aquests sistemes són molt, molt exòtics, són molt raros, i a més poden emetre energies superaltes, fins i tot raig gamma. Llavors, eren com objectes curiosos, I això està relacionat amb les estrelles fugitives, perquè com deia a l'inici, hi ha com dos escenaris que poden formar-les, i en el particular l'escenari de la binària on explota una supernova, darrere d'aquesta supernova és quan pot formar-se o no un forat negre. Llavors hem intentat fer una connexió entre les estrelles fugitives i aquests sistemes binaris amb forats negres, i hem acabat trobant una llista de candidats, hem trobat 12, dels quals 6 són bastant prometedors, i això ens ajuda, doncs, a entendre la formació d'aquests forats negres, si agafen velocitats a la seva formació, si al final acaben emetent energies altes, no? O sigui que està molt relacionat i és molt interessant.
0: Mare meva, tu, mira, jo ara si tornés a néixer, ara ja tindria un referent més, el de la Mar Carretera per aficionar-me a tot això. Moltíssimes gràcies, Marc, per explicar-ho tan bé. Molts èxits en les teves investigacions i que aviat puguis publicar un llibre que aquí el presentarem al programa amb molta il·lusió. Marc, un plaer, fins ben aviat.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio d'estiu que ens serveix per acompanyar-vos. Doncs mentre estem fent vacances, sí, no us ho neguem, però així podeu escoltar, recuperar, fins i tot descobrir, en molts casos, entrevistes, seccions i col·laboradors que ens han acompanyat durant l'any i que ha valgut molt la pena d'escoltar. A vegades perquè hem rigut molt, a vegades perquè hem après coses molt interessants, n'hem recordat també, o ens hem deixat sorprendre per tot el que arriba, la tecnologia, els pensaments, tot el que pot ser interessant. Així que demà seguirem igual, demà seguirem repassant des de la 1 i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya, fem nits de ràdio, en aquest cas d'estiu. Que tingueu un dia fantàstic, que vagi tot molt bé, adeu-siau.

0: Realment millor que fa un any, o la percepció de pèrdua de poder adquisitiu continua sent majoritària?
1: O sent-lo en passiu. No estem pitjors, però no hem millorat. I no hem millorat perquè estem aplicant polítiques de retribució molt relacionades en lo que és un modelo estable de economia que en estos últims, sobretot en l'últim any, estan desapareixent com a conseqüència de la geopolítica econòmica que s'està donant. És a dir, efectivament han recuperat part del poder adquisitiu, però no han millorat el poder adquisitiu. No és contradicció, sinó que és una constatació d'un fet, sobretot en una sèrie llarga, i que costarà molt el poder tindre eixe nivell que siga suficientment atractiu per la societat. És a dir, i en països com Estats Units, en què la renta salarial significava no fa tant, abans de l'entrada del nou president, significava un 70% del PIB, ara està en el 50 aproximadament, o en el 47. Algo no està funcionant adequadament, i per models coherents i positius d'evolució. Podríem parlar hores i
0: I
1: hores,
0: tant.
1: però...
0: dime tú.
2: Sí. Bueno, entonces, por un lado hemos dicho esto de los empleados, que vemos que son la categoría que más que las otras ha al menos podido mantener su poder adquisitivo. La segunda conclusión, al contrario, es el tema de los mandos intermedios, que vemos que desde al menos 2018 son la categoría que ha ido perdiendo en términos reales poder adquisitivo, y eso se debe a varias razones, como el aplanamiento de las estructuras y en general a la inteligencia artificial, que ha hecho que el mando típicamente considerado de supervisión, que era el mando intermedio, ya esté perdiendo cada vez más importancia. Y luego vemos otro tema muy importante, que es el de las pequeñas empresas, que vemos que son las, sobre todo en el tema de los empleados, que han tenido que luchar más, entre comillas, subiendo más el sueldo que pagan. Y obviamente esto les impone un coste que quizá tienen menos recursos para pagar que las grandes, entre otras cosas porque obviamente las grandes empresas pueden permitirse ofrecer una carrera, una trayectoria profesional en general más atractiva, y entonces las pequeñas se encuentran con una batalla aún más difícil. Y por último, el tema del PIB, o sea, vemos que el PIB ha aumentado, ¿no? Se ve a menudo en las noticias que el PIB en España es uno de los mejores de Europa en términos de crecimiento, que sí, es verdad a nivel agregado, pero no tanto a nivel per cápita, que es lo que afecta a cada uno de nosotros. Por lo tanto, vemos que ha aumentado sobre todo por un aumento de la población y de la inmigración, y no porque estemos cada uno de nosotros mejor.
0: Déu-n'hi-do. També dèiem que les pimes, no, li diran aquests increments salarials en totes les categories. És una estratègia sostenible a mitjà termini o pot acabar posant en risc la seva viabilitat?
1: M'agradaria molt mucho veure què és lo que passa en els pròxims mesos respecte de lo que serà l'impacte que tindrà en petites i algunes mitjanes empreses en lo que és concurs de creditors i tancaments, perquè és molt probable que aquest esforç que a nivell salarial estan fent no tenen nervi ni tenen possibilitats de futur. I, de fet, ja estem veient alguns símptomes que estan apareixent. O sigui, tot el que eren flors i violes fins a 31 de desembre s'estan convertint en baixada del número d'empleats, en pujada d'aturats, etc. És a dir, això afectarà definitivament a la compta de resultats de les companyies. Per tant, afectarà de forma fonamental a lo que és la sostenibilitat i supervivència de la petita, sobretot petita i mitjana empresa. Els grans poden més o menys assumir aquests incrementos de costos, porque para ellos es un

0: un punt, però no és la totalitat ni és tan important. I estan traient el valor que poden aportar les petites empreses en particular en el que són posicions més qualificades i més preparades per assolir respondre a la crisi que, d'una forma i altra, no vull ser agorero, jo crec que en la entrada de la IA està preparant i produint, i ahir ja veiem alguns temes, com per exemple reduccions de tan increïbles que estan fent en la primera economia mundial, que és l'estadounidense, que està rebaixant Amazon, no sé en quants mils.
1: Uh-huh. Sí, ha treballat.
0: Etcètera, etcètera. Uh-huh. I més prompte que tard, això impactarà en l'economia europea, de la qual avui per avui estem sent els líders, però ojo, som uns líders en peus de barro, perquè no és precisament en sectors estratègics i consolidats que és la indústria, sinó en altres que poden veure-se molt, molt afectats, com per exemple turisme. Uh-huh. I tal. Donaria també, com te deia abans, per tot
1: un altre informe.
0: Sí.
1: Un altre anàlisi. Anton Julio, ho veus igual que l'Ernesto? Creus que a mitjà i llarg termini aquests increments salarials poden acabar posant en dubte la viabilitat de les pymes?
2: Sí, sin duda sí, porque las pymes se encuentran a competir con grandes que claramente tienen mucha más facilidad, por ejemplo, para incorporar la inteligencia artificial, cosa que para las grandes va a ser una reducción de costes y para las pequeñas va a ser un cómo lo implemento en mi empresa. Y esto nos pone en frente de una encrucijada, tanto como individuos como empresas, pymes o grandes. O sea, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? No podemos quejarnos y pensar que nos va a quitar el trabajo, que por cierto en parte será verdad, o intentar usarla como instrumento para hacernos más productivos, más eficientes. ¿Cómo lo hacemos? Con formación continua.
1: Claro.
2: Y sobre todo pensando en qué formación necesitamos, porque necesitaremos una formación tanto a nivel digital, pero no digital a nivel micro como era a lo mejor hace unos años, ¿no? Hace unos años, 5 o 10 años, era muy de moda ser programador. Ahora, obviamente, esto es uno de los sectores que más han sido machacados, porque la IA lo hace mejor que tú. Por lo tanto, no tiene mucho sentido ahora invertir en algo tan micro, sino sí que tiene sentido invertir algo en plan saber qué cosa puedo pedir y cómo pedírselo a varios tipos de inteligencias artificiales para que entonces sean mi instrumento y no mi competidor.
1: Claro.
2: Que me va a quitar el trabajo, por un lado. Y por otro lado, tener que ver con las soft skills, formarnos en esto, porque esto es lo que nos hace humanos, que la IA podría todavía tener problemas en ello, por lo tanto sería separarnos y diversificar lo que somos los humanos, por así decir, versus la IA. O saberlo usar como instrumento y al mismo tiempo desarrollar más soft skills que nos permitan lidiar con roles de management, de leadership y lidiar con personas.
1: Totalment. Perquè ara, mentre t'escoltava, us escoltava, pensava en el tema aquest de la IA i el que es diu molt sovint, que s'ha d'anar amb compte perquè t'acaba donant sempre la raó, clar, és com una mica pervers, no? Perquè a vegades el fet de demanar-li un càrrec intermig que li pugui demanar als seus treballadors unes determinades tasques i que a vegades es troba amb, no?, amb gent que, no? La IA t'ho fa en 2 segons, o sigui, al final la decisió és me relaciono con la IA, que, no?, que em dona la raó i m'ho fa ràpid i no es queixa. No? Llavors això és pot ser un factor de risc important, no? Aquesta sensació del cap, no?, que diu, ostres, és molt més àgil tot i que és veritat que llavors aquí ja tot el que és el pensament crític, tot això desapareix, no?
2: Totalmente, sí, y esto ya lo estamos viendo con este informe, ya lo vemos desde hace 6-7 años, que el mando intermedio, que es el que, está sufriendo más todo lo que acabas de decir, o sea, vemos que la inteligencia artificial, roles de supervisión básicos, los hace mucho mejor, mucho más rápido, mucho más feliz que cualquier mando intermedio, por lo tanto, una de nuestras conclusiones es ¿qué hacemos con el mando intermedio? Y habrá que repensarlo muy profundamente.
1: L'estudi també apunta aquest desajust entre el creixement del PIB que dèieu i l'evolució dels salaris reals. Què està fallant perquè el creixement econòmic no arribi de manera clara a les nòmines?
0: Perquè torne al punt d'inici, estem aplicant models de retribució que corresponen a una economia estable. Que els canvis se produïen molt de temps en temps, etc, etc. Ara els canvis és que van tan ràpids, estan sent tan impressionants que difícilment en un model que podia respondre a l'economia estable que teníem fa 5 anys, 6 anys, 7 anys, pues és que ara estan sent molt poc eficients. És a dir, no podem continuar aplicant mesures que eren molt vàlides en el model anterior a un model que està en total i absolut desenvolupament. És a dir, no sabem, i el que diga lo contrari miente com un bellaco, quin serà l'escenari, el pròxim escenari que ens trobarem. Lo que sí que, d'acord amb el doctor Manganelli, hi ha una cosa que està clara, i és de que se necessitarà molta formació i molta reskilling, sobretot en la soft i una d'elles skills, i una d'elles que és l'adaptació. L'adaptació és que és fonamental i serà, per mi, en la meva opinió, la soft skill que serà més necessària en uns temps com els actuals en què tot està sent canviat. De fet, estem replantejant la composició de les DPTs, la descripció de llocs de treball i la valoració de llocs de treball que donaran un nou model de components i funcions en qualsevol posició, tant de directors generals com mandos intermedis com empleats. I moltes d'elles estan molt condicionades als canvis tecnològics que s'estan donant i que se donaran.
1: Totalment.
2: Sí, no, solo para añadir una cosa, ¿no? del porqué el crecimiento económico no se refleja tanto en las nóminas. Que nos guste o no, al final las nóminas son un reflejo del valor que aporta cada persona en una empresa. Por lo tanto, si ahora tenemos una inteligencia artificial que hace ciertas cosas, ¿no? Mejor, más fácil, más feliz que cada uno de nosotros, puede gustarnos o no, pero lógicamente puede ser difícil para, sobre todo, los roles cuyo valor añadido ya no se ve tanto, ver que su nómina suba, como el mando intermedio. Al contrario, por ejemplo, en los empleados, sobre todo en algunos tipos de empleados, la nómina sí que ha subido, son sobre todo los con roles más técnicos, que son roles que es cada vez más difícil encontrar. Y esto lo vemos también fuera de las empresas. Lo vemos, por ejemplo, con los trabajos manuales, electricista, fontanero, cosas así. Vemos Totalmente. Que tienen cada vez más, un poder de mercado cada vez más grande. Es posible que dentro de un futuro muy próximo los padres digan a los hijos, oye, aprende a ser fontanero en lugar de ve a la universidad. Porque muchas cosas de la universidad la IA ya las sabe, Exacto. las hace mejor Exacto. que nosotros. Por sí, lo tanto, sí. estamos viendo una revolución incluso en términos de qué cosa será importante y qué cosa no lo será. Y probablemente, ¿no? Casi un concepto bíblico, los últimos serán los primeros,
1: Exacto.
2: ¿no?
1: Muy bueno este. Sí, sí, totalmente. Durante muchos años se ha menystingut, d'alguna manera, el valor dels oficis i tothom havia de tenir una carrera universitària, i ara justament el sector de la construcció és dels més afectats, perquè realment hi ha una manca de bons professionals experts en oficis important. I aquí doncs, bueno, també els rols tècnics de caps d'obra, etc., doncs estan vivint un moment molt dolç, que després ja veurem què passa, perquè ja vam tenir una crisi on de cop també va desaparèixer aquesta activitat i van tenir que posar-se a fer altres tasques. Però, bueno, com a mínim, el que deia també una mica tu, no, Ernest, sí, aquesta capacitat d'adaptar

0: Sensació que
1: és fonamental.
0: Fonamental avui en dia.
1: I
0: no?
1: En relació amb el que estàs acabant de comentar, jo diria que jo comencé a estar preocupat perquè...
0: Què passa? Perquè ja vam tenir una crisi on de cop també va desaparèixer aquesta activitat i van tenir que posar-se a fer altres tasques. Però, bueno, com a mínim, el que deia també una mica tu, no? Ernest, sí. Aquesta capacitat d'adaptació que és
1: fonamental.
0: Fonamental avui en dia.
1: I
0: no?
1: En relació amb el que estàs acabant de comentar, jo diria que jo comencé a estar preocupat perquè les entitats financeres estan negant que vinga una altra crisi. I el que jo crec és de que s'estan donant les condicions perquè vinga una altra crisi. No sé, en la forma i manera, serà diferent a totes les anteriors, segur, perquè les condicions conjunturals i de sistema estan sent... en una volatilitat que tenim de la competitivitat de tot el teixit industrial europeu més que una altra cosa. Quan llavors a primer és aquest senyor que està en els USA, que és el principal client nostre, te diu que te puges a l'anacels un 20% o un 25%, és que tota l'estructura de competitivitat que tenies creada se'n va a fer punyetes.
0: Sí.
1: I això crea incertesa, incertidumbre, i al final la gran majoria d'organitzacions no saben per on tirar.
0: Bé, en quant a sectors, dèiem que banca i indústria concentren els salaris més elevats, mentre que comerç i turisme continuen a la cua. És un problema de productivitat, de model econòmic o de capacitat negociadora?
1: Una mica de tots.
0: De tot, no? Una barreja de tot. I en quant a zones, també, Madrid, Catalunya lideren els salaris, però Balears i Canàries el creixement salarial. Aquest dinamisme respon realment a millores econòmiques o a pressió demogràfica i escassetat de talent? Les illes, suposo que no, per concepte, tenen aquest problema de captació, no?
1: Problemes que ja venen fora de lo que és eminentment l'activitat econòmica, sinó que venen per l'organització en si. Per exemple, un dels problemes que tenim quan algú ens demana un perfil per les illes és i trobarem puesto o trobarem un puesto on pugui viure, és molt complicat, i sobretot en els perfils mitjos, baixos, que no en els directors generals, que sempre podem trobar algun tema. Però, efectivament, primera, el tipus d'indústria de valor afegit important està ubicat en Catalunya, Madrid i País Basc. I són estos que poden competir d'una manera més significativa que no pas és que són en el tema bàsic, que seria el tema de serveis.
0: I a més davant d'aquest escenari, no sé si té sentit continuar amb increments salarials o cal avançar decididament cap a models de compensació més flexibles i vinculats al valor real del lloc de treball.
2: Sí, claramente sí, por varias razones. Uno es que, de nuevo, que nos guste o no, es lo que ya está pasando, lo estamos viendo con el mando intermedio, que si no nos inventamos alguna compensación que vaya más allá de salario por antigüedad, bueno, pues ahí no salimos de ahí. Y hay que tener fantasía, cosa que vale también para las pymes. Por ejemplo, una de las variables competitivas donde pueden competir las pymes contra las grandes es el tema de la flexibilidad, el tema del teletrabajo, el tema de conciliación, formación continua, todo esto, porque estos son todos ventajas, por así decir, que la gran empresa da bastante de estándar, ¿no?, a sus empleados, y son cosas que los empleados valoran, lógicamente. En muchas grandes empresas se trabaja 3 días presenciales, 2 en casa, etcétera. En las pymes esto a veces cuesta más, y esto, sobre todo las nuevas generaciones, les afecta. Tienen una preferencia para de vez en cuando estar en casa o trabajar de donde quieran. Y esto es algo que podría ser barato para las pymes, pero requiere un cambio de mentalidad.
0: Totalmente.
2: Un cambio de mentalidad donde no tenemos que querer que el empleado esté ahí de 9 a 6 cada día y verlo ahí, sino darle un poco más de autonomía, cosa que puede ser incluso barato relativamente para la pyme. Y esto le puede permitir competir más contra las grandes, porque es una de las variables que las nuevas generaciones miran.
1: Sí, pero entonces, sobre todo eso implica un

0: cambio cultural muy significativo, y es de que el presencialismo todavía está muy presente, y sobre todo en la pequeña y mediana empresa, en que no olvidemos que estamos por encima del 98% del tejido industrial del país. Tenemos que buscar nuevas fórmulas de considerar o atraer o fidelizar a las personas en las pequeñas y medianas empresas, dándoles un valor añadido, que en estos momentos, desafortunadamente, el tema de barreras mentales evita.
1: Clar, això realment, com dieu, és a les petites i mitjanes empreses, el presencialisme, empreses familiars, o sigui, canviar aquesta mentalitat costarà. O sigui,
0: sí, perquè,
1: ja està costant, perquè inclús tot el que es va avançar amb la flexibilitat després del Covid s'està tornant enrere, però, i hi ha molts missatges que diuen si tu jefe no té bé, o és un problema si no té bé, penses, potser el problema no tiene ell, no? Però, saps?
0: Però és que en aquest tema és algo que tindríem que tindre molt en compte. La primera cosa és de que les organitzacions i els directius tenen que aprendre a fixar objectius i medir aquests objectius en funció de quina és la forma i manera de compensar aquesta consecució d'objectius. I això és algo que quan comentes en les organitzacions diu, i en la meva opinió és de que es que, claro, eso me supone un cambio de modelo de que voy a tener que medir y corregir los objetivos. Quan es que han treballat en empreses multinacionals, en la evaluació del desempeño sempre era, has conseguido los objetivos, tienes un bonus. No lo has conseguido, te quedas fuera.
1: Claro.
0: Que esto sería una manera de elevar lo que es fundamental perquè no tinga impacte en la compta de pèrdues i guanys, la productivitat, que ningú parla de productivitat, i la productivitat és vital perquè no danye la compta de resultats, no de la petita, ni de la mitjana, ni de la gran, de totes les organitzacions.
1: Clar, al final s'ha de ser el més objectiu possible, no? Perquè hi ha molta cultura del passillisme, no? Per dir-ho d'alguna manera, de l'estar, del presencialisme, a l'estar que et vegi el jefe, no? Si pots durar-li una mica la píldora també, i al final la productivitat, no sé si s'ha mesurat de manera, o sigui, el café para todos normalment no funciona gaire, no? Les empreses, perquè t'acaba cremant el bo, de veritat.
0: Pensa que una de les excuses que se posa per no tindre l'accés al treball en remoto i tal, és de que, i a més és que estic completament d'acord, i és de que la creativitat, d'alguna manera, en els equips se perd, i se perd de manera significativa. Hay un dit que diu que el roce hace el cariño, i és que una idea pot estar complementada per altres companys de labor i pot donar de per se molts resultats, però per això torna a dir, tenim que començar a aprendre a fixar objectius, a controlar i rectificar les desviacions que en aquests objectius se puguen produir, i seria una manera intel·ligent de començar a mirar al futur en una forma més proactiva i menys és que la culpa és de... No, la culpa és de que no tenemos un modelo adecuado de retribució en funció de la consecució d'objectius.
1: Molt bé, doncs ho deixem amb aquest missatge. Em sembla bé, Ernesto, jo crec que ja ha sigut prou clar. Moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos, Anton Julio Manganelli, professor d'estratègia de ADA Business School, i Ernesto Poveda, president d'Ixa Grupo. Fins la propera.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda, i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
3: Hay pueblos llenos de historia y de rincones que merecen ser descubiertos. AFAMER lanza Te invito a mi pueblo, un concurso para que vecinos y vecinas se conviertan en los mejores embajadores de sus municipios. Graba un vídeo corto con tu móvil y comparte aquello que hace único a tu pueblo. Participa y opta a un premio de 500 euros. Consulta las bases completas en www.afamer.com.

0: Famer.es.
1: Alcaldes, alcaldesas, concejales.
2: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más se involucran contra la violencia de género.
1: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato, con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontralmaltrato.com y cuéntanoslo.
2: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
1: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
3: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
4: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur.
5: Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre.
4: Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Llama a Verisur al 900-272-272.
6: Verisur.
7: Viatgem fins a la costa oest del Japó, a la prefectura d'Ishikawa, per descobrir Kanazawa, una ciutat que durant segles va ser un dels grans centres culturals del país. S'hi arriba fàcilment des de Tòquio amb el Hokuriku Shinkansen, i és una bona alternativa per veure el Japó històric sense la pressió turística de Kyoto. En primer lloc, cal anar fins al jardí de Kenroken, considerat un dels tres grans jardins del Japó. Hi ha estanys, ponts de pedra, pins sostinguts amb cordes a l'hivern i camins pensats perquè cada passa canviï la perspectiva. Just al costat hi ha el parc del castell de Kanazawa, amb murs blancs, portes reconstruïdes i espais oberts que ajuden a entendre el pes que va tenir aquesta ciutat durant el període Edo. Kanazawa també conserva barris històrics molt concrets. A Higashi-Chaya, les antigues cases de te tenen façanes de fusta i gelosies fosques. Algunes encara funcionen com a espais vinculats a la cultura de les geishes i altres s'han convertit en botigues d'artesania, de dolços o de full d'or. Perquè Kanazawa és també la ciutat del full d'or. Aquí es produeix bona part del full d'or japonès i això es veu en els tallers, els objectes decoratius i fins i tot en gelats coberts amb una llàmina daurada. Un altre barri imprescindible és Nagamachi, a l'antic districte dels samurais, amb murs de fang, canals estrets i residències com la casa Nomura, on es poden veure tatamis, armadures i un petit jardí interior. A taula, el millor lloc per començar és el mercat Domicho. Cranc, ostres, eriçons de mar, sushi i bols d'arròs amb peix fresc del mar del Japó. Kanazawa és jardins, samurais, cases de te, mercats de peix i artesania daurada. Una ciutat compacta, elegant i molt pràctica per afegir una ruta pel Japó entre Tòquio, els Alps japonesos i Kyoto.
8: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
9: 2-9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
10: És evident que el Barcelona, tras entrar en la norma del 1-1 de Fair Play, puede permitirse diverses gestiones y contrataciones.
11: En clau Barça, després de 14 temporades al conjunt culé, ja va anunciar el seu adeu, però avui ha anunciat el seu equip. Alexia Putellas ja és nova futbolista.
12: Això esperen al vestidor espanyolista. Els partits jugats fins ara han tingut de tot i res ha afavorit al conjunt blanquiblau.
13: Marruecos se le puede considerar europea también, ¿no?
14: Geográficamente, desde luego, no.
15: Bueno, no, pero no, yo entiendo lo que quiere decir Pedro. O sea, Marruecos ha fichado, ¿eh? Marruecos es una selección que ficha, porque no hay jugadores, o hay muy pocos nacidos en Marruecos.
8: De dilluns a divendres, de 2:15 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
9: Tornem dilluns 17 d'agost.
16: La comunicació interna és un dels pilars fonamentals perquè les organitzacions funcionin amb eficàcia i cohesió. En un context on els equips són cada vegada més diversos i dispersos, saber transmetre informació, objectiu i valors de manera clara i motivadora es converteix en una eina estratègica de lideratge. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Elisenda Estanyol, directora del Màster Universitari en Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC. Benvinguda, Elisenda, com estàs?
17: Moltes gràcies, bon dia, molt bé.
16: Bon dia i bon any, com va?
17: Igualment.
16: Bé, per què la comunicació interna ha passat de ser una funció operativa a una eina clau de lideratge i estratègia empresarial?
17: Doncs, com comentàveu abans, avui en dia les empreses estan operant en un context que és molt més complex, molt més canviant i molt incert. I això ho vam veure també molt, no?, durant la pandèmia i en la postpandèmia. ens n'hem adonat que ja no n'hi ha prou a informar, sinó que cal donar sentit al que passa a tots els membres de l'organització. Per tant, la comunicació interna ja s'ha convertit en una eina de lideratge.

0: estratègica perquè ajuda a sostenir doncs, la cultura organitzativa, a legitimar aquest lideratge i també a mantenir la cohesió dels equips, no? Amb el que comentava que a vegades són equips doncs, que treballen de manera dispersa.
1: Uh-huh. Quines són les principals mancances que encara tenen moltes empreses en comunicació interna, especialment després de la generalització del treball híbrid i remot?
0: Doncs avui en dia encara hi ha organitzacions que estan duent a terme una comunicació massa unidireccional, no? De dalt cap a baix. Una comunicació que és poc segmentada, no? Perquè és el, a vegades envien el mateix missatge a tots els treballadors en comptes d'intentar personalitzar-lo, i després una comunicació que moltes vegades és excessivament informativa, no? De, doncs, us informem de tal cosa, sense una escolta activa al darrere. Llavors, clar, això en entorns híbrids, no? En empreses on hi ha treballadors que estan fent teletreball o que viuen en diferents, estan repartits, no? En diferents llocs de la geografia, doncs pot arribar a generar doncs, desconnexió, pèrdua també del sentit de pertinença, no? Amb l'organització. Llavors, detectem això, que hi ha algunes empreses que a nivell comunicatiu encara els costa escoltar de veritat a tot l'equip de treballadors, adaptar els missatges als diferents col·lectius, no? El que dèiem, que és important la personalització, i també els està costant garantir aquesta proximitat quan tenen equips que estan treballant de manera dispersa en el territori.
1: Uh-huh. Quin paper han de jugar els directius i comandaments intermedis en la comunicació interna i què passa quan no assumeixen aquest rol comunicatiu?
0: Doncs realment aquests càrrecs intermitjos són realment agents comunicadors molt importants, no només perquè han de transmetre missatges, sinó molt important, han de donar context a aquest missatge, en aquests missatges, han de saber escoltar els seus equips i han de saber generar confiança. Quan els comandaments intermedis no assumeixen aquest rol, es produeix un buit, no? Poden aparèixer rumors, pot haver-hi una desalineació, no? I augmentar la desconfiança. Uh-huh. En canvi, quan lideren des de la comunicació, amb proximitat i coherència, es reforça la legitimitat del lideratge i el compromís dels equips.
1: I ja per acabar, mirant aquest any nou, quines tendències marcaran la comunicació interna a les empreses i què haurien de començar a fer ja les organitzacions que van tard?
0: Doncs afortunadament cada vegada són més les empreses que se n'adonen de la importància de la comunicació interna. A nivell de tendències, doncs veiem que serà important això, no? Una escolta activa més important, una millor segmentació dels missatges, l'utilització intel·ligent de la tecnologia, inclosa la intel·ligència artificial, més atenció al benestar emocional, no? Que no només és atendre qüestions de salari o de temps, sinó el benestar emocional dels treballadors, i també una integració més real de valors com la sostenibilitat i la inclusió, que no es quedin com a valors d'una organització a nivell de la seva pàgina web, sinó que realment els treballadors se n'adonin que l'empresa està fent una aposta decidida, no, cap a aquestes qüestions. Uh-huh. I per últim, no, deixin de pensar la comunicació interna com un canal i la comencin a pensar realment, no, com una eina de relació amb tots els equips que treballen en aquestes empreses i institucions.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns i per acompanyar-nos i per donar-nos aquests tips tan importants perquè la comunicació interna flueixi de dalt a baix i no només de dalt a baix i de baix a dalt i a nivell transversal. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
1: Fins aviat. Elisenda Estanyol, directora del Màster Universitari en Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
1: El 70, període de sessions de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de Dones de la ONU, que se celebrarà el mes de març a Nova York, tindrà com a prioritat garantir i enfortir l'accés a la justícia de totes les dones i les nenes. Aquest any, a més, la Unió Europea vol reforçar el seu lideratge davant dels retrocessos globals

0: Sí, eso nosotros somos capaces de revisarlo. Eso es una cascada, tanto en el interior como en nuestra acción exterior de la Unión Europea.
1: Molt bé. A més, l'informe condemna la denegació dels drets sexuals i reproductius, inclòs l'avortament i l'ús de la violència sexual com a arma, no? Com pot la Unió Europea donar suport a nivell internacional a la protecció d'aquests drets, no, frent als retrocessos que s'estan produint a altres països?
0: Bueno, de nuevo, también se están produciendo al interior. Yo, por ser muy, muy breve y no repetir algunas cosas que he dicho anteriormente, pues apoyando algo que tiene que apoyarse sí o no en los próximos días, o la Comisión tiene que decidir si lo apoya o no en los próximos días, que es la iniciativa ciudadana My Voice, My Choice, mi voz, mi elección, donde se pide un fondo especial para que aquellos 20 millones de mujeres que no tienen acceso a un aborto legal y seguro dentro de la Unión Europea puedan acudir a otro Estado miembro que les pueda garantizar un aborto legal y seguro. Y yo insisto mucho en esto del aborto legal y seguro, porque abortos va a seguir habiendo. Los ha habido a lo largo de toda la historia. Siempre va a haber abortos. Lo que estamos hablando es que esa interrupción libre del embarazo se haga de manera legal y segura. Para empezar, para la mujer que está en esta situación, o la niña que está en esta situación, porque a veces son niñas y muchas veces víctimas de violaciones o víctimas de otro tipo de abuso, y también los profesionales que puedan ejercer esa interrupción voluntaria del embarazo. Porque hemos visto en países como, por ejemplo, Polonia, que médicos, por miedo a ser denunciados y a ser procesados por realizar un aborto, pues al final hay mujeres que han muerto porque estando incluso en riesgo su vida, pues ha seguido adelante con un embarazo que no era viable, ¿no? Claro. Y al final han muerto los fetos, la mala madre, y se han destrozado vidas y familias enteras.
1: Doncs sí, com a mínim que tinguin el dret, no?, amb unes condicions òptimes i que no s'hagin d'amagar o entrar dintre d'algun tipus de, diguem, màfia o, diguem-ho d'alguna manera,
0: claro,
1: no?
0: Claro.
1: Que també es desenvolupen aquest
0: supuesto,
1: tipus d'interrupcions.
0: O que solamente puedan hacerla aquellas que tienen una renta superior, como pasaba en la España franquista o en la España democrática, ¿no?
1: Que no es que Londres o otros países,
0: que no es que sí, pero que claro, aquellas que podían pagarlo y las que no, pues a o arriesgar su vida o a tener una maternidad no deseada o incluso no viable desde el punto de vista material.
1: Bé, ja hem d'anar acabant, és molt interessant, però hem d'anar acabant. Bé, aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres i de pressió sobre el finançament global, no? Com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
0: Pues lo primero, manteniendo los fondos. Y este compromiso en la acción exterior. Y que fondos que sepamos que lleguen principalmente a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan. Porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. O sea, estamos hablando de cifras espeluznante. Pero otra cosa que podría hacer también la Unión Europea, y que yo le hice una pregunta parlamentaria hace un mes y que hoy mismo he tenido la respuesta que firma la alta representante Kaya Kallas, yo le pregunté si la Unión Europea estaría dispuesta a acoger la celebración de ONU Mujeres, ONU Mujeres aquí, para celebrar aquí la conferencia de la mujer, o simplemente que se celebrara aquí la conferencia de la mujer en vez de en Nueva York, porque ahora mismo hay gente que no puede ir allí, porque no le financian, porque no tiene fondos, e incluso puede ser dentro de nada que algunas, incluso de nosotras, no nos dejen entrar porque nos revisen las redes y si hemos puesto algo, no nos dejen entrar. O sea, que deberíamos de pensarlo. Y ha contestado que no. Sí. No lo tienen en mente. Entonces, pues se pueden animar los Estados miembros, que son soberanos, y por tanto puede haber algún Estado miembro, a lo mejor el gobierno de España, que pueda a lo mejor alojar otros, o con varios países que se, digamos, bueno, pues se hagan un pool, no? I, uh-huh. I se pueda ir moviendo.
1: De manera que aquest no tan rotund també és com un aturador,
0: sí, sí.
1: No? Veurem a veure com a lo millor ha sigut una resposta espontània.
0: Bueno, exactamente, ¿no? Dice que sí, que ha aumentado... Las acciones exteriores de la Comisión dice que integra la igualdad de género como objetivo importante principal, han aumentado el 68% en 2020 al 84%. Entonces, bueno, ya hacemos suficiente. Sí, y dice, vale. En la actualidad, comillas, ¿eh?
1: Vale.
0: Esto es una primicia, ¿eh?
1: Sí, total.
0: Una exclusiva,
1: vale.
0: Total, ¿eh? En la actualidad no existe ninguna intención de ofrecer que la Unión Europea sea sede de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
1: Bueno. Pues lo decimos en la actualidad.
0: En la actualidad. Esperemos
1: claro,
0: que le pongamos presión.
1: Exacto.
0: ¿Eh? Le pongamos presión,
1: sí, sí,
0: y que podamos traernos, no tanto por traerla a Europa, que estaría muy bien, sino por traerla a un lugar donde se pueda realizar con las condiciones
1: adecuadas, ¿no? Y a mí me decís que a Estados Unidos, ¿no?
0: Ahora
1: que
0: mismo creo que en Estados Unidos.
1: Si Estados Unidos están fent aquest freno y mirant enrere, doncs pot haver una altra. Un altre lloc on celebrar-se i a lo millor també s'ho replanteja. Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies.
1: Ha estat un plaer tenim a seguir treballant amb aquesta línia perquè realment el 50% de la població ens ho mereixem.
0: En Europa, és que este dato és molt important. Sí. Aquí en Europa somos 10 milions més de mujeres que de homes. Así que somos generosas quan hablamos del 50%.
1: Clar, exacte. Pues ens quedem amb aquesta dada. Moltes gràcies, Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de Gènere. Fins la propera. Gràcies.
2: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
3: Cushman & Wakefield i STR han elaborat un baròmetre hoteler corresponent al primer trimestre del 2026, una de les principals radiografies del sector a Espanya. L'estudi conclou que dormir en un hotel espanyol ha costat una mitjana de 143,40 euros, un 4% més que el mateix període del 2025, mentre que l'ocupació es manté pràcticament estable. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges parlem amb Bruno Allé, portaveu de Cushman & Wakefield a Espanya. Benvingut, com estàs?
4: Molt bé, moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
3: Moltes gràcies per rebre'ns. Bé, primer de tot, com s'ha elaborat aquest baròmetre hoteler i quins indicadors s'han tingut en compte per analitzar l'evolució del sector?
4: Nosaltres treballem amb una eina que és STR, que és Smith Travel Research, que és una eina que engloba dades operatives de les principals ciutats i destins vacacionals a nivell Espanya, i recull informació de totes les categories a partir de 3, 4 i 5 estrelles hoteleres i amb això veiem una mica l'evolució del preu mig i de l'ocupació. El preu mig, tenint en compte que és el preu que es paga cada dia de la setmana, que és diferent, uh-huh. I d'això se'n fa una mitjana.
3: Uh-huh. I el preu mitjà, dèiem que d'una nit a hotel a Espanya ja se situa al 143,4. I continua a l'alça. Estem entrant en una etapa de creixement sostingut de preus o ja hi ha risc d'haver tocat sostre en alguns mercats?
4: En alguns mercats estem tenint un creixement de doble dígit, que això és una evolució natural, però en general el que sí que hem vist és que el creixement és un creixement una mica per sobre de lo que és la inflació, que és el 3%, amb la qual cosa, si estem amb un 4%, amb un 5%, és un creixement que dona una certa tranquil·litat al consumidor, uh-huh. Que som tots nosaltres quan anem de vacances, perquè també venim d'uns anys després de pandèmia, 22, 23, 24, que han sigut anys de creixement molt important en quant a tarifes hoteleres de doble dígit. I ara ja estem veient que la cosa s'està calmant una mica, per entendre'ns.
3: Mm-hmm. Molt bé. L'ocupació també dèiem que es manté pràcticament plana, el 68,9%, però que els ingressos creixen gràcies a l'augment del preu. Fins a quin punt aquest model basat en la pujada de tarifes és sostenible a mitjà termini?
4: Bueno, com acabem de dir, sí. També el creixement de tarifa és un creixement molt estable, és un creixement d'un dígit baix, amb el qual estem una mica per sobre inflació, però no estem en dos dígits, no estem amb el 12 o 15% de creixement, i això ens dona molta estabilitat, acompanyat també, com bé deies, d'una ocupació estable durant els últims anys. Espanya segueix molt ben posicionat com a destí turístic, tant vacacional com urbà, amb un 85% d'ocupació, i això ens dona un avís de que la temporada d'estiu a la península també serà bona, amb la qual jo crec que estem en un moment de creixement, però un creixement molt estable.
3: Canàries, Madrid i Barcelona lideren en ocupació i ingressos.

0: amb nivells molt alts en alguns casos. Estem veient una concentració excessiva del dinamisme turístic en pocs destins?
1: Creiem que l'impacte del turisme en aquestes zones, i també pot ser Còrdoba com pot ser Sant Sebastià, i no ens hem de concentrar només en Canàries, Barcelona i Madrid, són realitats que també estem aconseguint que s'expandeixin durant tota els mesos de l'any. És a dir, no ens trobem en destins només en temporada alta on hi ha una ocupació molt alta, sinó que tenim una ocupació bastant estable durant tots els mesos de l'any, i això és molt bo per la destinació, per la convivència també amb els veïns i sobretot per l'economia local. I això són impactes positius.
0: I ja per acabar, amb costos operatius a l'alça i marges pressionats, com es poden mantenir aquests nivells rècords de preu sense afectar la competitivitat ni la qualitat del servei hoteler?
1: Amb aquest increment que estem tenint amb un 4% amb aquest darrer any i per sobre de 8, 10 i fins i tot 15% d'increments, les despeses també evidentment han incrementat. Els costos energètics, els costos d'aliments i begudes, els salaris també evidentment amb els convenis també s'han incrementat, i això redueix una mica el marge del sector hoteler, però segueixen sent molt competitius i segueixen tenint molt bons anys a nivell d'inversió i de recuperació i sobretot de rendibilitat sobre aquestes inversions.
0: Molt bé, doncs esperem que segueixi així. Moltes gràcies per atendre'ns i fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bruno Aller, portaveu de Cushman Wakefield.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
0: Avui a Lideratges tenim una nova edició de Microscopi en Femení, que és l'espai on volem entrevistar en profunditat a dones destacades en el seu àmbit laboral perquè ens puguin explicar la seva trajectòria professional, repassar alguns temes d'actualitat del seu àmbit i que ens doni la seva visió sobre igualtat de gènere. I avui tenim l'oportunitat de parlar amb Cristina Vallejo, que és la nova degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona. Benvinguda a Lideratges, Cristina, com estàs?
3: Moltes gràcies, molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Bé, fem una mica de repàs de trajectòria i després ja entrarem en temes d'actualitat, però una mica per posar en context, m'agradaria saber una mica per la teva formació, que me la imagino, evidentment, no? Que és advocacia, però quan vas decidir estudiar dret i què et va portar aquesta formació inicial al teu desenvolupament professional?
3: Doncs mira, el que em va portar a estudiar dret era que jo volia ser jutgessa. Imagina't on he acabat, no? I a tercer de dret doncs, vaig tenir la gran oportunitat que amb 19 anyets començava a tercer de dret i vaig entrar en un despatx d'advocats a ser passant, no? I en aquell moment doncs, jo hagués pagat tots els diners del món, no? I la vocació pel dret doncs, em va néixer com a advocada en aquest despatx. Vaig estudiar tot tercer, quart i cinquè a l'Abat Oliva, que és una universitat doncs, que al final també et permet fer pràctiques i estudiar al mateix temps. I bueno, quan vaig acabar dret doncs vaig tenir clar que de jutgessa res, que jo no m'anava a l'oposició, que jo volia ser advocada, no? I des del 1998 que em vaig col·legiar fins avui doncs em poso la toga ben contenta i amb una vocació doncs, de servei molt important, la veritat.
0: Molt bé, molt bé. Dèiem que durant la teva trajectòria professional has treballat com a docent també a la Universitat de Barcelona i a l'Escola de la Pràctica Jurídica de l'ICAP. Com t'ajuden aquestes facetes a la teva vida professional a continuar actualitzada i fonamentalment dins de la teva professió?
3: Doncs mira, dins de la meva carrera professional efectivament ha estat l'exercici de l'advocacia, que m'encanta, trobo que és la professió més maca del món, però també està a la branca de la formació. Vaig tenir molt clar des del principi que la formació m'havia d'acompanyar tota la meva vida professional, però quan vaig començar com a docent i em van donar l'oportunitat al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, a l'Escola de Pràctica Jurídica, doncs et neix també aquesta vocació docent i està en contacte amb els alumnes. Està en contacte també amb els alumnes universitaris, que són perfils diferents, no? Sobretot el que reforça molt és la teva oralitat, l'estructura de les coses. Tu fas un judici i dius, home, com ho has estructurat tan bé? Bueno, però és que portem 20 anys sent professora, no? I això doncs, m'ha ajudat moltíssim, m'ha fet créixer com a advocada, i jo recomano que tothom que tingui una oportunitat de fer una docència en un moment determinat, que ho faci.
0: A més, ets sòcia directora de VPG Abogados. Quines són les teves funcions diàries i com ho compagines amb les altres activitats professionals?
3: Doncs mira, ara al juliol, quan vam ser doncs, proclamats la nova Junta de Govern, tot just va coincidir amb el desè aniversari de la creació del meu propi despatx. Jo vaig estar 20 anys, com et deia, no? Dels 19 als 39, amb un despatx d'advocats on era sòcia, però no era el meu despatx,

0: i vaig marxar per fundar la meva pròpia firma. I les funcions que tenia ara han tingut que menguar una mica, no?, amb aquesta nova vocació de servei de l'advocacia institucional. Però jo continuo sent advocada de trinxera, em poso la toga, defenso els clients, faig reunions. Compaginar-ho, doncs, amb l'advocacia institucional a vegades és una mica complicat, però el que no podem deixar és d'exercir la professió en primera línia, perquè si no tampoc no podríem defensar-la, no?, correctament.
1: Dèiem que ets la nova degana, però ja fa 11 mesos, no?, que va sortir escollida com a degana de l'ICAP. Quins són els objectius estratègics d'aquest mandat com a degana i quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència d'advocacia?
0: Bueno, aquí necessitaríem molta estona, perquè
1: Bueno,
0: tenim com 15
1: ja,
0: eixos
1: d'acord.
0: estratègics, però així com a funció pública, no? Com a corporació de dret públic que som, no ens podem oblidar de la funció pública, en primer lloc en defensa fèrrima de l'advocacia del torn d'ofici. Tenim 2.800 advocats i advocades de Barcelona que ens defensen 365 dies de l'any, 24 hores al dia, no? I tots aquests advocats i advocades necessitaven dignificar-se perquè tenien uns mòduls que, molt lluny d'estar al que diu Europa, que s'ha de pagar o s'ha de retribuir respecte a les actuacions que fan, a més havien perdut l'IPC des del 2011. I, per tant, aquesta pèrdua de poder adquisitiu, doncs, era molt urgent que es pogués recuperar. Doncs, gràcies a les negociacions de l'Advocacia Catalana amb la Conselleria de Justícia, el propi president Illa va signar un conveni plurianual i en 4 anys recuperaran aquest 31% de dignificació de l'IPC, amb la qual cosa això ha sigut un repte, però a més
1: Tant.
0: aconseguit en molt poc temps, i això, doncs, ens enorgulleix molt com a advocacia de Barcelona, no? Després, doncs, ho deies, no? Tercera degana del col·legi, que dius, espero que ja la quarta, la cinquena no sigui una notícia, i per tant, doncs, lluitar com a dona, amb 9 dones que som a la Junta de Govern i els nostres 8 companys que ens acompanyen, 16 persones, doncs tenim molt clar que també la igualtat de gènere l'hem d'aconseguir, no? Perquè, bueno, es parla del sostre de vidre, es parla del terra enganxós, no?, enganxifós, però hem de tenir uns objectius molt clars i això ho hem d'aconseguir tots junts, no?, dones i homes. I per tant, el nostre Observatori per la Plena Igualtat és un altre dels nostres reptes. I personalment, doncs, com a degana i amb les meves companyes, doncs, fermament defensar que en els puestos de direcció, doncs, hi hagin més deganes, hi hagin més companyes a juntes de govern, perquè només des de dalt, des de la direcció, doncs, podrem anar a una igualtat plena i efectiva, no? La formació, com et deia, ha format part de la meva vida com a docent i, per tant, la formació ja és un estandard. L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ja és un referent en formació en tota Espanya, però vam trobar que els joves o inclús la desafecció que pot haver-hi de molts col·legiats que no s'acosten al col·legi, doncs, la podríem, doncs, menguar o minvar amb un projecte que es diu Formació per Quota, que és tu la teva quota col·legial, mensualment la pots bescanviar per formació. Per tant, és una forma de donar servei o de donar
1: I
0: contingut
1: tant.
0: ràpid, no? De dir, bueno, jo estic obligatòriament lligat amb una corporació, però aquesta corporació em torna aquests diners en formació. Per què? Perquè volem que l'Advocacia de Barcelona, doncs, sigui la millor formada o almenys de les millors formades, i això ho podem fer des de la formació, no? I l'altre repte que ha estat totes les conferències on anem de forma transversal és l'intel·ligència artificial, no? Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem, doncs, trobades per veure com podem, doncs, derribar aquests sesgos de gènere a la intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanyi en l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
1: Home.
0: clarament no és certa, però hi ha aquest
1: Clar,
0: perill,
1: bueno, clar, hi ha
0: no?
1: aquest dubte, sí, aquesta angoixa,
0: Efectivament, no?
1: sí.
0: Aquesta angoixa, efectivament, ho dius molt bé. Doncs no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
1: Clar, bueno, és una eina, al final, és una
0: És
1: eina que
0: una eina,
1: facilita.
0: efectivament, facilita en temps, facilita en moltes coses, no? A l'estructura pròpia del despatx. Per tant, aquí vam tenir molt clar que des del primer dia havíem de fer, doncs, acords comercials amb editorials, que així ho hem fet. L'ICAP té 11 delegacions territorials, des d'Arenys de Mar fins a Berga, i per tant les delegacions són igualment col·legiats com a la ciutat de Barcelona, i tu pots venir a la nostra biblioteca i utilitzar qualsevol eina d'intel·ligència artificial, però a Berga també les de poder utilitzar, o a Igualada, o... Per tant, hem implementat

0: adaptat la intel·ligència artificial a totes les delegacions perquè no hi hagi cap bretxa digital en aquest sentit, no? I què més? Important repte també, la pensió dels nostres advocats i advocades que porten tants anys doncs, cotitzant, sent mutualistes i ara es troben amb una pensió que no arriba ni al mínim d'un subsidi, no? La passarel·la al Reta, et sonarà com a passarel·la al Reta, no? Hi ha una manifestació molt important aquest divendres 8 de maig. Es va prendre en consideració fa poc doncs, en el Congrés el text que ha de ser el definitiu. El 20 de maig serà una fita important per veure quin document, i esperem que sigui un document consensuat, amb la millor de les propostes de totes les reivindicacions de l'advocacia, però per nosaltres era molt important acompanyar a totes les plataformes, a tota l'advocacia doncs, que s'ha mobilitzat aquests últims 3 anys per lluitar per una passarel·la al Reta digna i sobretot universal, que contempli el dret per totes les persones. No? I aquí doncs, hem de ser ferms per demanar als partits polítics, com ho fem en matèries actuals, no? Com l'habitatge i com altres, que deixem les ideologies, que parlem d'una cosa molt sèria, que parlem d'una prestació social i que aquests advocats i advocades mutualistes doncs, han treballat tota la vida i com a mínim mereixen no? aquesta prestació digna. I després doncs, els MASC, no? Els MASC, aquí, per no, qui no és jurista, doncs, qui no és jurista no sap potser què és aquesta nomenclatura, Métodos Adequados de Solució de Controvèrsies. No? Va entrar en vigor una llei el passat abril del 2025, tot just quan estàvem en període electoral, que de forma obligatòria per interposar qualsevol procés civil o mercantil, amb les excepcions que diu la llei, has de passar per una mediació obligatòria. No? Pensem que, a menys que la llei ens obligui a fer-ho, portem a l'ADN l'advocacia de negociar, perquè som conscients que les coses s'han d'arreglar parlant i dialogant, no? Però hem de formar l'advocacia, hem de fer-los veure aquest canvi de paradigma i hem de crear, ja teníem creat un centre ADR, però l'hem de fer créixer i hem d'acompanyar l'advocacia de Barcelona perquè sigui conciliadora, perquè sigui advocada, advocat col·laboratiu, perquè al final aquesta llei el que ens posa és al centre, l'advocacia, ens fa directors d'orquestra i ens diu... Doncs un desnonament potser per falta de pagament o si ja no ocupes hem d'anar directament al jutjat perquè no hi ha res a negociar, però potser amb un arrendament d'habitacions on hi ha una mala convivència, potser una conciliació o una advocacia col·laborativa pot fer arreglar el problema.
1: O una herència, no? Per exemple.
0: Una herència, per exemple. Hi ha temes o conflictes veïnals, no? Que tinguis que anar a un judici ordinari de 4 anys perquè una plaça de pàrquing crec que ha de ser més gran o més petita d'un metro, no té cap sentit, no? I per tant, com la llei el que ens diu és experts, conciliadors experts, bueno, doncs hem obert el registre i el 2025 estem molt orgullosos, hem creat 400 noves places de conciliadors, nous advocats col·laboratius i tenim un producte formatiu molt important doncs, perquè creixi aquesta advocacia col·laborativa, aquesta advocacia conciliadora i que doncs, aquest canvi de paradigma sigui una realitat també efectiva. No?
1: I veieu que el col·lectiu està rebent, perquè dius que de mena l'advocat ja és conciliador, no? Però que no es pugui veure que com que ja està entrant competència, no?, d'alguna manera.
0: Bueno, aquí és on hem de treballar, no?, en aquest missatge, en aquest relat. Que no es vegi el mediador, el conciliador, l'advocat col·laboratiu com una amenaça a la nostra professió. Al contrari, és un tercer neutral que ens està acompanyant a la nostra professió per arreglar el problema. El teu client estarà més content, tindrà un conflicte molt més ràpid solucionat i potser el canvi de paradigma el que ens ha costat una mica és la inseguretat jurídica que ha creat aquesta llei que va arribar així com de cop, no? I que fins que els jutjats han creat, sobretot les audiències provincials, uns criteris de com presentar una demanda, quan un burofax és correcte o no, quan un mitjà de controvèrsia és correcte o no. Clar, aquí a Barcelona en 8 mesos vam tenir 400 inadmissions de demandes. I això ha sigut un problema, realment, no? Però bueno, aquí l'advocacia doncs, també institucional, hem pogut doncs, fer una presentació de criteris amb el president de l'Audiència de Barcelona, ens ha explicat l'audiència, després de resoldre aquests recursos, com ho hem de fer. Clar. Ara ja és més aïllat una inadmissió que una altra, però ja no és... tenies la sensació a vegades que t'impedien la tutela judicial efectiva. Yeah. I aleshores això no ajuda en el relat de que la mediació, la conciliació és necessària, no? Bueno, si aquests impediments marxen, ja estem en un any de la llei, jo crec que a poc tots estem d'acord, que ja negociàvem, però que potser necessitàvem aquest impuls de tenir-ho més en compte, no?
1: I anem, ja que parlaves d'inseguretat jurídica, a un tema que

0: I ho hem tractat sovint en lideratges que està vinculat a l'habitatge, no? Perquè, bé, per una banda, tenim la nova reforma que facilita l'expulsió d'ocupes des de les comunitats de propietaris, que pretén donar més eines als veïns, fins a quin punt pot ser efectiva, no?, en la pràctica i com es garanteix l'equilibri entre les garanties legals dels drets fonamentals, no?
1: Efectivament, des de la Comissió de Normativa de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ja en el 2018, en una petició i un clamor d'habitatge social que estava ocupat, vam participar de la llei 5/2018, que el que feia és que en via civil les persones físiques, quan es tractés de vivenda, poguessin posar una mida cautelar on sense vista ni res es requeria a l'ocupant sense títol i si en 5 dies no acreditava títol es dictava una resolució doncs, per fer-lo fora de forma cautelar. I després ja seguia el procediment, però aquesta mida cautelar ad hoc va ser molt important. Què ha passat? És només per persones físiques i només per habitatges. Clar, aquí no es parla de les comunitats de propietaris, aquí no es parla de les persones jurídiques, per tant hem d'ampliar l'àmbit d'aquesta mesura cautelar, no? Ara, justament dilluns passat, vam anar al Parlament a defensar una proposta que doncs ha reproduït aquesta reforma del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que és l'article 553-40 del Codi Civil de Catalunya, que ens diu ara. Ens diu, els presidents de les comunitats, si hi ha activitats molestes, hi ha doncs, connexió il·legal al fluido elèctrico, per tant, problemes de seguretat, que pot haver-hi un incendi en qualsevol moment, no? O, no ho sé, síndromes de Diògenes, o sorolls, festes, etc. Ara existeix aquesta acció de la comunitat davant dels propietaris. Per tant, propietari contra propietari, tu pots posar aquesta demanda, de forma cautelar es poden prendre mesures, però sobretot finalitzat el procés fins i tot pots fer que un propietari estigui 2 anys sense l'ús de la seva habitatge. Això ho tenim ja. I diem, i això no ho podem ampliar pel fet de que la comunitat actuï subrogatòriament en aquells habitatges que els propietaris tenen ocupes i no fan res.
0: Sí, sí, o no poden fer res, perquè després bueno, també, bueno, no poden o no ho saben o estan lluny.
1: O molts
0: bueno,
1: també
0: no
1: són edificis de fons d'inversió, fons Sareb, que no saps ni amb qui has de parlar, i al final els que pateixen aquests problemes són els veïns, no? I diem, bueno, doncs que la comunitat requereixi el propietari que té ocupes per fer alguna cosa i si en 10 dies no actua, que la comunitat pugui actuar. Però estem parlant no d'una mesura patrimonialista, sinó d'una mesura que el que vol solucionar són les molèsties als veïns, la seguretat dels veïns, perquè hi ha hagut un estudi de l'Institut Cerdà que ha fet 5 anys un estudi, una estadística, i aquestes comunitats afectades per ocupes, entre 15.000 i 20.000 euros, són el que han d'invertir quan després de 20 o 30 mesos fas fora l'ocupa. Per tant, necessitem clar, urgentment una mesura cautelar.
0: Sí, sí, totalment. I a més també hi ha lo de la figura del gran tenidor que també està provocant i causant molta controvèrsia, no? Perquè que com és de complexa aquesta normativa perquè els propietaris no se sentin desprotegits o excessivament regulats, perquè a vegades no sé com es va cap a una banda o cap a l'altra, o sigui, es protegeix amb uns i es desprotegeix als altres, com...
1: Sí, a veure, aquí nosaltres des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, juntament amb administradors de finques, APIs, notaris, registradors, fa poc hem celebrat un congrés immobiliari on hem reclamat un pacte per l'habitatge. Deixem les ideologies, deixem de confrontar els drets, tots sabem que hi ha un dret a una vivenda digna, però tots sabem que hi ha un dret a la propietat. Per tant, si confrontem aquests drets o cada vegada els separem més i forcem més amb la regulació major desequilibri, no ajudem a la gent que necessita l'habitatge, fugim el dret de propietat i al final no arreglem el problema. Per tant, ens hem de seure tots els professionals que sabem d'això i hem de regular i desregular tant i regular potser doncs, la falta d'oferta que tenim. O sigui, realment el titular no és que hi ha molts grans tenidors o pocs grans tenidors, no. Més del 70% són petits propietaris.
0: Exacte.
1: Que el que es veuen és que per tenir 5 immobles doncs estan fugint del mercat de lloguer i el xoc d'oferta que tenim, que realment és el problema, cada any perdem 10.000 habitatges. Per tant, estructuralment tenim un problema d'oferta. No el podem arreglar doncs, regulant, fent aquest desequilibri més gran, perquè el que aconseguim és reduir encara més l'oferta. Per tant, jo crec que el problema no és ser o no gran tenidor, sinó que el problema és d'una oferta d'habitatge. S'estan posant mesures, sí que és veritat. Aquí a Barcelona doncs, l'Agència de l'Habitatge ens ha explicat el Pla 50.000, però està clar que en un dia no tenim 50.000 habitatges. Per tant, mentre fins que els tinguem, fem una col·laboració pública o privada de veritat. Fem que els propietaris se sentin segurs en el mercat immobiliari.

0: i ofereixin amb una bossa social aquest habitatge que necessitem. No?
1: Totalment. La Fundació Habitat 3 està treballant molt bé amb això i moltes altres, i solucions les hi ha. El que passa que també hi ha una mica de deixadesa de l'administració pública de garantir aquestes vivendes, sobretot les socials, no? Perquè d'alguna manera, o sigui, el que posa la Constitució és veritat que hi ha un dret a una vivenda digna, però que no té per què fer-ho un privat, no?
0: Tenim clar que l'obligació de procurar aquest habitatge és de les administracions públiques. Què passa? Les administracions públiques tampoc d'un dia per un altre poden construir habitatge. Venim amb 15 anys de retras. En aquests 15 anys de retras hi ha un dèficit d'oferta, però per superar aquest dèficit no només hem de construir, sinó que el que ja està construït en l'àmbit privat, col·laborem. Però no ofeguem, col·laborem.
1: Totalment. Molt bé, i després també hauríem de parlar de la llei de la justícia gratuïta, no? Que fa més de 30 anys que no s'actualitza de manera estructural. En quin punt està desfasada respecte a la realitat social i judicial actual, i quines conseqüències té això per l'accés efectiu a la justícia?
0: Doncs mira, la setmana passada vam acollir una visita del president del Consejo General de l'Advocacia Espanyola, dels degans que estan presidint el grup de treball de Cartagena, la Filo de Badajoz, i el que estem fent amb aquest grup de treball de l'Advocacia Espanyola és unir-nos per reclamar una llei de justícia gratuïta actual, efectivament, no? 30 anys han passat moltes coses, però entre les coses que han passat ha sigut l'accés a la professió. Quan es va promulgar aquesta llei a l'any 96, no es requeria d'un màster d'accés i d'un examen estatal per accedir a la professió, cosa que ha sigut després, i per tant ara mateix a la llei hi ha una barrera d'accés dels joves i tenim un problema estructural. La mitjana d'edat de l'advocacia al torn d'ofici a Barcelona està a 53 anys. Què farem si no traiem aquesta barrera d'accés i els joves els perdem en aquests 3 anys que no poden accedir, doncs, al torn d'ofici si tenen una formació, per suposat, especialitzada, que ha de ser el que sigui el balanç de que puguin exercir aquesta funció pública, no? Per tant, el primer problema d'actualització és com articulem que eliminar aquesta barrera d'accés. Segona, doncs, actualitzar. Parlàvem abans de dignificar, però no només dignifiquem adequat l'IPC, sinó que s'han de pagar totes, s'han de retribuir totes les actuacions que fa un advocat, al torn d'ofici, no? I això ha d'estar per llei. No hem de lluitar cada any els col·legis professionals per reclamar.
1: És que estava pensant en que amb tots els col·legis professionals els hi passa. No està actualitzat, clar. I en canvi estem actualitzant el salari mínim.
0: Efectivament.
1: I no estem actualitzant, no, a nivell professional.
0: Sí, no se'ns ocorreix que cap professió tu facis una actuació i no se't vegi retribuïda. Sí, sí. Tu facis una compareixença per si el teu client l'estàs defensant com a advocat del torn d'ofici perquè vagi o no vagi a presó i que aquesta compareixença no es vegi retribuïda. És que no,
1: clar,
0: és de
1: sentit.
0: No té sentit. Per tant, ens hem de posar a nivell d'Europa. Si a Europa ho estan fent bé, doncs hem de mirar Europa, com ho mirem per moltes coses, i més aquí a Catalunya, que sempre anem avançats mirant Europa. I per una altra banda, doncs també tenim un abús i considerar advocat del torn d'ofici autoritat, no? Què ens ha passat? Fa poc, a una advocada l'hem defensat, doncs, a Arenys de Mar, en un judici, doncs, perquè va ser agredida i va ser coaccionada pel seu client, no? I si no feia el que ell feia, doncs la va amenaçar, la va lesionar. Això no pot ser. Això no pot ser.
1: No.
0: Hem de defensar l'advocacia, l'hem de dignificar.
1: Aquí em saltaria una pregunta, però ja vaig directa, que és, això ho hauria fet si era un advocat? O sigui, estem també en una situació d'agressió pel fet de... O sigui, com viviu les dones advocades, no? El tema també dels assetjaments i de...
0: Doncs mira, fa poc a Oviedo han apunyalat a un advocat.
1: Uf.
0: Vull dir, estem patint, aquí jo crec que no és una qüestió de gènere, potser per l'abús de posició, l'abús de poder, en algun moment doncs ho veiem, no? La violència de gènere, com s'incrementa cada any, aquest any s'ha incrementat amb un 9% la violència de gènere, no? Però són debats diferents. Aquí el que no pot ser és que perquè es faci una distinció entre un advocat o un advocat del torn d'ofici. Només hi ha una advocacia. I aquesta advocacia s'ha de respectar, s'ha de dignificar i s'ha de considerar que en aquell moment està fent una funció pública. I, per tant, el que no podem consentir és que se li lesioni, se li coaccioni i no tingui una defensa legal. O sigui, parlem d'una llei de justícia gratuïta d'obligacions, però de drets, que a vegades ens oblidem d'aquest dret, no? I aquest dret s'ha de tenir i ha d'estar regulat per llei, no?
1: Totalment. També m'agradaria parlar una mica del context creixent de demanda de mà d'obra i els debats sobre immigració i com valoreu aquests processos de regularització d'estrangeria i quins canvis serien necessaris per fer-los més àgils i realistes sense perdre el control jurídic.
0: Clar, aquí ara estem enmig, la setmana que ve farà un mes, d'un procés de regularització molt important, no? Una regularització extraordinària que va entrar en vigor el 16 d'abril i que al principi doncs, l'advocacia es va sentir menyspreada, no? Perquè una cosa és que hi hagin unes associacions que doncs, el Ministeri hagi habilitat per fer aquests tràmits, però aquí tenim una advocacia especialitzada en dret d'estrangeria que porta tota la vida assistint a aquests ciutadans, no? Estem parlant de drets de ciutadans que si no estan ben assessorats poden perdre els seus drets i que si ho fa algú que ara s'ha doncs, apuntat a aquesta regulació extraordinària i no té la formació, doncs d'aquí un any potser no podrà renovar perquè no s'ha fet bé o d'aquí dos mesos ens vindrà amb els recursos que només podrem atendre els advocats. Vam tenir que una mica cridar l'ordre perquè se'ns havia tildat fins i tot d'estafadors per cobrar pels serveis. Llavors, no pot ser això, no pot ser. Per tant, procés de regularització, des de l'ICAP hem defensat fermament que l'advocacia estrangeria està formada, defensa els ciutadans i se li ha de tenir un respecte i ha de liderar aquest procés. I per això també nosaltres a la que vam prendre possessió vam fer un curs gratuït d'accés al torn d'estrangeria, va tenir 500 inscripcions perquè creiem que l'advocacia formada és la que ha de defensar aquests drets dels ciutadans.
1: Bé, doncs, són aquests missatges, no?, que sovint circulen i no sabem, no?, d'on venen, però al final és el que deies abans, no?, que qualsevol actuació d'un professional ha de ser remunerat.
0: I això no és perjudicial pel ciutadà, tot el contrari.
1: Sí, no? Si tu necessites, jo moltes vegades, i no per afectar, o sigui, per anar directament contra cap professió, i concretament era un exemple que posàvem un metge, no? Jo no concebo un metge que treballi a èxit, per exemple, no? De dir, si ho fas bé, et pago, i si no, no et pago, perquè no m'ha donat resultat aquesta operació, intervenció que m'has fet. Doncs això amb altres professions passa, que es treballa a èxit. I dius, bueno, però tota aquella feina i tota aquella preparació, això no es remunera si no arribes a l'èxit? Perquè l'èxit a vegades tampoc depèn del professional.
0: Efectivament, no som una professió de resultats, som una professió de serveis.
1: Exacte.
0: No? I efectivament s'ha fet un estudi des de la Intercol·legial i les professions són més d'una quarta part del PIB de Catalunya. Per tant, s'ha de dignificar les professions, no es pot menysprear una professió i més amb un procés tan important que el que pretén, es parlava de 500.000 de persones, per tant s'ha de fer amb cura, s'ha de fer des de la formació especialitzada i per això com hem vist aquests déjà-vos a vegades que no ens ha agradat gaire, sí que amb el Col·legi de Periodistes doncs, volem posar en valor les dues professions, el periodisme i l'advocacia, i el proper dimarts, 12 de maig, hem convocat una roda de premsa on el nostre diputat Quim Claveguera, que és expert en dret d'estrangeria, resoldrà tots els dubtes que puguin haver-hi i doncs, traurà aquests bulos que hi ha hagut durant aquest mes, que l'únic que fan és perjudicar els ciutadans. No?
1: Si és cert confondre, crear una desconfiança
0: sí.
1: Que tampoc és
0: que no bona, neguem no? Que hi hagi un halo intrusisme en aquest àmbit i també hem de lluitar per això. I per això diem vés a un advocat, perquè un advocat que té al darrere una corporació de dret públic que si no s'han fet bé les coses té una pòlissa de responsabilitat civil, té una comissió de deontologia i té marge per actuar. Però si tu vas a una persona que no està col·legiada, clar, doncs no podem actuar.
1: Ara m'has tret un tema que és tot aquest codi deontològic que teniu i aquesta responsabilitat. Entenc que, evidentment, vull dir, vosaltres vetlleu per tots els advocats, però us deveu trobar en situacions també controvertides amb això, no? O sigui, per desgràcia, no? No tothom...
0: Sí, sí, sí, realment, i funciona. Vull dir, tant podem actuar d'ofici com els ciutadans també ens posen queixes de lletrats i lletrades que no han fet bé la seva feina. El cas més habitual és cobrar una provisió de fons i després no fer la feina. Per sort, passen poques vegades i passa quasi sempre amb els mateixos advocats o advocades, no? Bueno, la Comissió d'Ontologia actua fermament, té un codi deontològic, el tenim a nivell català, a nivell espanyol, i per tant el que hem de fer és aquest control. I per això sempre diem, vés a un advocat, vés a una advocada, que tens un col·legi al darrere, que si no ho ha fet bé, doncs no et preocupis que el sancionarem, i no només econòmicament, sinó que el podem expulsar de la professió.
1: Clar.
0: No?
1: I moltes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos d'una manera tan clara i tan transparent tot el que estàs treballant des de l'ICAP.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Cristina Vallejo, degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
1: En un context de transformació digital accelerada per la intel·ligència artificial,

0: En Onda Cero, los sábados y los domingos, Hello.
1: Arturo Téllez.
2: Recuerda, cuando en la carretera hay nieve, está prohibido circular por el carril izquierdo. Queda reservado para quitanieves y vehículos de emergencia. Sí, cuando hay nieve. Y te lo recordamos ahora. A 40 grados, con el aire acondicionado a tope y el asfalto como para freír un huevo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
3: Onda Cero Barcelona.
4: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació.
5: Hi ha dades que reflecteixen una mica com està la situació, que ara mateix crec que és bastant complicada. Segons l'enquesta sobre joventut del darrer Eurobaròmetre, el 42% dels joves assegura que les xarxes socials són la seva principal font d'informació. Només el 26% s'informa a través de webs de notícies online.
6: Realment el consum és el que dius, o sigui, s'informen principalment per xarxes socials. Llavors, el tema aquí és a qui segueixen també, no?, les xarxes, i que puguin veure que no és el mateix seguir les xarxes de mitjans de comunicació, que sabem que fan bona feina, que contrasten la informació, que hi ha uns periodistes formats darrere que treballen aquesta informació, que seguir, doncs, l'influencer de torn, que segurament parla de coses que els interessa moltíssim, però que no deixa de ser una opinió. I llavors diferenciar aquestes això, opinió d'informació contrastada, doncs és una cosa en què fem molt d'èmfasi i que hauríem de fer molt d'èmfasi des de ben petits, ja, no? El que tu em deies de comentar, no? Quan les criatures venen a l'escola, això està també demostrat que els infants en què les famílies consumeixen mitjans d'informació tradicionals tenen molta més consciència d'aquesta diferència entre informació i opinió. I per això dic que és un tema molt transversal, que realment afecta molts sectors de la societat i que hauríem d'anar tots una mica a una, perquè realment està esdevenint un problema de salut pública. Vull dir, els que sentim cada cop més notícies de com estan creixent, no?, en nens cada cop de franges d'edat més reduïdes, els problemes d'addiccions.
4: 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
7: Pero... Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar.
8: Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón.
9: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
10: A tres media.
11: Mueve está contigo en tus viajes de verano. Por eso, del 13 al 17 de agosto, ahorras el doble. Desde 10 hasta 60 céntimos por litro en cada repostaje. Con Mueve Go y sus marcas colaboradoras. Consulta condiciones en mueve.es.
12: Mueve. Las enfermedades minoritarias son más de 7.000 y mayoritariamente son degenerativas e incurables. Para muchos enfermos el tiempo se acaba. Donando y haciéndote socio puedes cambiar sus destinos. Entra en fundacionisabelgemio.com e infórmate. Si se investiga, se avanza.
13: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur.
14: Y es que con Verisur podrás irte muy tranquilo de vacaciones, porque además de proteger tu casa las 24 horas, con la app podrás conectarte a las cámaras y comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto.
13: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
14: Llama a Verisur al 900-272-272.
15: Verisur.
16: Quiero comprarme un DeLorean.
17: La extensión de contratos de la empresa, ¿cuál es?
18: Ya, termina ya. Su contrato termina esta semana, ya te digo.
19: Ya me gustaría.
17: Bueno, para el choque de generaciones, para todo lo demás, maravilloso.
18: Sí, sí, sí. Pero para esto, despedida.
20: Bueno, soy Carlota, soy la afectada por Arturo Téllez, con ese despido improcedente.

0: Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero Barcelona.
2: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les Golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
3: Torna el cicle de recitals estiu de piano al Palau de la Música Catalana. Quatre dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més. Gaudeix d'un refugi musical arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
4: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya.
0: En Onda Cero, Radio Estadio con Gonzalo Palafox.

0: Cogemos el coche para ir a descansar.
1: Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón.
2: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
3: A tres media.
4: Onda Cero Barcelona.
5: Ànec Blau, estem d'estrena. Vine a conèixer Sprinter i Jack and Jones i queda't a provar el nou Tacos Bite a la zona de restauració. I parlant d'estrenes, acaba el teu dia amb el millor planàs. Cinemes Premium, pantalla gegant i sala júnior per als més petits a Cinemes Yelmo. Ànec Blau, el teu centre comercial a Castelldefels, obert tots els diumenges i festius.
6: Viatgem fins al sud d'Itàlia, a la regió de Basilicata, per descobrir una ciutat que sembla excavada directament dins la història, a Matera. Aquí no es passeja només per carrers, es camina entre coves, escales de pedra, petites esglésies rupestres i cases que durant segles van estar habitades dins la roca. Matera és famosa pel Sassi, dos antics barris troglodítics que avui formen part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. El que abans va ser un símbol de pobresa s'ha convertit en un dels paisatges urbans més fascinants d'Europa. I el millor és perdre-s'hi sense pressa, pujar i baixar carrerons, entrar en una casa cova, dormir en un hotel excavat, a la pedra, justament, o sopar amb vistes a aquest laberint il·luminat. A Matera la llum ho transforma tot. Al matí és daurada, al vespre les pedres semblen encendres i de nit la ciutat té alguna cosa de pessebre, de decorat antic, de viatge en el temps. També val la pena mirar-la des de l'altra banda del barranc, des del parc de la Múrglia Matarana. Des d'allà, Matera apareix sencera, penjada a la roca, com si hagués crescut a poc de la mateixa muntanya. I després, tornar al centre, buscar una trattoria petita, tastar una pasta amb pebrot crusco, un pa de Matera acabat de tallar, una coca de vi del sud, són algunes de les propostes que us fem des d'Onda Cero Catalunya. Matera és una Itàlia menys evident, més silenciosa i menys massificada.
4: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta. No.

0: Parece perder un jugador en el medio campo.
1: Bueno, tú, Quique, en cambio, sí que crees que va a jugar con tres, ¿no?
2: Sí, yo creo Llorente a la derecha, Grimaldo a la izquierda y los tres centrales. Yo creo que y luego tienen ya luego tiene a Lenormand como posible recambio y no sabemos qué pasará con Jiménez, ¿no? Pero yo creo que va a jugar con los tres centrales.
1: Yo también creo así. Quique Gica, gracias por estar este sábado en el que ha arrancado la liga. Nos seguimos escuchando y mucha fuerza, que arranca, pero queda muchísima temporada por delante que se va a cerrar el año que viene, el 30 de mayo se jugará esa última jornada. Abrazo muy fuerte,
2: Un abrazo.
1: cuidaros.
2: Buenas noches, hasta luego.
1: El Atlético
2: Chao,
1: de Madrid,
2: chao.
1: por cierto, que ya no le quedan partidos amistosos, partidos de pretemporada. El último lo jugó este viernes en el Velodrom, donde ganó 1-2 al Olympique de Marsella, y debutará en Liga este miércoles en el Metropolitano frente al Málaga. 20 minutos para la una, seguimos aquí, Radio Estadio, último tramo, Onda Cero.
3: En Onda Cero, Radio Estadio con Gonzalo Palafox.
4: Onda Cero Barcelona.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
4: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona, la Casa Batlló obre al públic amb l'experiència gastronòmica Bon Appetit Casa Batlló.
7: La proposta combina cultura, patrimoni i gastronomia. A més de recórrer l'obra mestra d'Antoni Gaudí, els visitants poden accedir a la tercera planta, l'últim habitatge original de l'edifici. L'experiència culmina amb un esmorzar inspirat en la gastronomia catalana.
6: A Caldes de Malavella, a la Selva, les visites teatralitzades celebren 25 anys.
7: Cada divendres recorren la vila termal de la mà de personatges com la Remei i en Fonso. L'activitat requereix inscripció prèvia i té un preu de 10 euros l'entrada general, 5 pels infants d'entre 6 i 12 anys i és gratuïta pels menors de 6 anys.
6: A Tarragona, el Festival Sota la Palmera omple l'estiu amb una cinquantena d'activitats gratuïtes.
7: Fins al 14 d'agost, el festival celebra la seva 16a edició amb prop de 50 propostes gratuïtes repartides per diferents espais. La programació inclou concerts, teatre, cinema, activitats participatives i una aposta pel talent jove.
6: A Lleida, el col·lectiu Todo por la Praxis presenta l'exposició Un jardí extraordinari.
7: La mostra reuneix un conjunt de peces sobre la pèrdua de vides a les fronteres, l'exclusió social i racial, el dret a l'habitatge o la possibilitat de viure dignament en un entorn hostil. Les obres s'han desenvolupat en col·laboració amb persones en situació de vulnerabilitat i es pot visitar fins al 4 d'octubre.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio d'estiu. El programa que, mentre estem allò recuperant forces, agafant ganes i vivint experiències per poder-vos-la explicar, ja sigui en format de sèries, de videojocs, de pel·lícules, de teatre, d'història, del que sigui, doncs ens permetem aquestes setmanes escoltar el millor del que ha donat de si aquesta temporada de Nits de Ràdio. Per tant, des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio d'estiu. Vinga, som-hi!

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu que ens ho passarem bé, que és temps per l'anàlisi, temps pel debat, temps per la tertúlia, temps per l'humor, temps pels trimoneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel, vamos!
1: Avui ve dopat,
2: no passa el control antidoping.
0: Avui el Sergi ve dopat perquè...
3: Sí, m'he tomat un xirope.
0: Un xirope, eh?
3: Sí. Ah, un xirope.
0: Sí. Xirope.
3: Un xirope.
0: Però, clar, recordem que li han fet un petit... ha passat per l'ITV, eh? Li han troquelat la cadera una mica, allò per acabar perquè pugui ballar.
1: Ha canviat alguna peça
2: defectuosa.
0: Alguna peça que venia de fàbrica així, ja l'han acabat de substituir, i perquè vagi aguantant, li han donat un xirope, que ara quan ho deies m'imaginava el xirope, saps? Podies haver fet l'anunci, xirope!
3: És posar-me una cremallera ja, perquè ja és la tercera vegada, vull dir.
0: diu, no ho tanqueu del tot, saps què vull dir? Que així doncs podem anar... Home, està ben pensat això, eh? Està ben pensat de no...
3: Bueno, no, estas cosas que tenemos.
0: Sí. Escolta, ¿y por qué no una cremallera?
3: La escalera.
0: O un velcro. O un velcro. Et poguessis pogut ficar a aquella zona. Perquè...
3: La pelucilla esa que sale se queda pelucilla un poco,
0: això és veritat.
3: No?
0: És veritat que el velcro... És veritat que deixa pelucilla. Quan està net, quan està nou, el velcro fa goig. Allò que dius, crac, eh? Allò que enganxes i dius, home, això va bé. Però sí, és veritat que amb el temps va acumulant pelucilla. El velcro. Però ho dic perquè ho podries guardar...
1: Aquella pelucilla que surt del llombrigo, no?
0: Sí.
1: Del melic.
0: Clar, però aquesta es queda ja per sempre, perquè és impossible de treure. S'hauria de fer unes pinces, hi ha una cosa molt, molt metòdica. Però, bueno, tindria l'avantatge que podries guardar el guió allà,
3: una
0: hèrnia, Sergi.
3: L'hèrnia del polvo, no? Es llama?
0: Bueno, suposo que algú li ha agafat una hèrnia del polvo, però seria casos molt concrets.
1: Seria... Hi havia molt polvo, molt...
0: Hi ha gent que
3: ha d'haver...
0: Sí, ha hagut de ser gent que tipus Julio Iglesias, no sé si vull dir que, saps? Vull dir que ha tingut molta, molt, sí, que ha dominat la zona i ha sigut molt d'obrir tancar, vols dir el velcro, eh? Sí. Exacte.
3: Que no m'ha fet l'estudi 0.0 de Onda 0
0: i
3: no m'he de fer les ulleres fora, en l'estudi 0.
0: No et preocupis.
3: Pues, claro,
0: no et preocupis. Ja,
3: el guion este que me da, l'escaleta esta, escalera,
0: sí,
3: no sé com es diu.
0: L'escalera.
3: L'escalera esta.
1: Sí, de Caracol.
3: Se la mireu, però.
0: Bueno, ja, pues guardes l'escalera aquesta per la setmana vinent, perquè aquesta setmana vull aprofitar un tema d'actualitat, perquè dissabte...
3: Sí, jo vull fer una puntualització.
0: Endavant.
3: Quan tinguis el programa que dura 5 hores i 6 i hi ha gent d'estar amb tu aquí xerrant 3 hores seguides,
0: sí.
3: Així, aleshores sí que igual alguna cosa escrita sí que tindrem. No?
0: Bueno, sí, quan fem el programa especial dels 15 anys de programa, doncs 15 o 10? 10, em sembla.
3: Algo para leer.
1: Rebràs un telegrama, eh? Un telegrama es pot.
0: Us convocarem amb temps, sí. 10 anys deu fer, sí. Ja no sé quants en fa. Sí, 10 anys. Doncs, escolteu, jo us volia preguntar, dissabte és Valentine's Day, és Sant Valentí...
1: Amb whisky?
0: Sí, és en Valentine. Sí, hi ha gent que per arribar al final del dia opta per aquesta opció de donar-li el Valentine's. Però és Sant Valentine's Day, però en ve baixa, no en ve alta.
1: Ah, sí. Ara m'anava interessant, però...
0: Sí. I diu, aquest sí que el volem celebrar, eh? Ja estàveu anotant a l'agenda dissabte. Vamos, vinga, dissabte. Con hielo, eh?
3: Sí.
0: El que sigui.
1: Estàs molt enrotllat, aquest.
0: Home, sí. Aquest ha tingut més vigència. Aquest tot l'any té celebració. Hi ha gent que ho celebra. L'altre, el Valentine's. Però bueno, en aquest cas és el Valentine's Day, però amb B baixa. I dic, clar, nosaltres som més de Sant Jordi, òbviament, però, bueno...
1: On vas a parar? Sant Jordi, un tio ferm, un tio que va salvar d'un... drac a la princesa. Això és un sant.
0: Exacte.
1: El Sant Valentí, aquest, que era un tio que era valent però poquet, no? Era Valentín.
0: Era Valentín, sí, però... no. O que, anava, o que no anava molt ràpid. No anava molt ràpid, Valentín. Sí. Saps? Sí. Vull dir, clar...
3: Yo no éramos de más de barra del Ramonet. De la barra.
0: De la barra, eh? Bueno, clar. També us he de dir que quan he posat el cercador, he posat Sant Valentí, diu... Altres...
3: El secador? Jo me la sé.
0: El cant dels secadors, no, vols dir? Bueno, ara s'ha de fer servir molt...
1: A totes les perruques. És el hit de totes les perruqueries.
0: Sí, exacte. Bueno, sí. I de les botigues aquestes de que, on pots anar a fer la bocada, perquè, clar, com que està plovent tant, has de fer servir l'assecador, perquè no pots estendre, perquè se't plou tots els dies. Doncs, escolta'm una cosa, he posat en el cercador i m'ha dit, diu, altres persones, diu, dissabte, aquest any és dissabte, diu, però altres persones també han cercat i em diu, dia blanc... Nadal i Dia de Morts. Home, és que Sant Valentí per molta gent és com el Dia de Morts, perquè és un dia de patiment. És un dia de, ostres, ara hem d'anar a sopar fora, ara hem de fer un dinar especial, ara a veure si de... Clar. Home, vosaltres...
1: Sí. Jo crec que encara no he caigut en aquestes tentacions yanquis.
0: Val.
1: No, jo aprofitaré que aquest cop, el dissabte, que és aquest dia, aquest sant, també és Carnestoltes.
0: Ho fareu tot junt?
1: Sí. Jo estaré més per disfressar-me i sortir de rua.
0: Sí.
1: A la rue, a la puta rue.
0: Vale, sí, sí, a la calle. No,
3: eh? Això què és, Marc? Què és això, de parlar d'aquesta manera?
0: Sí.
3: Tu el que has de fer és... a disfressar-te d'amor, de muerto, de amor. Ah. De muerto, de amor.
0: Diu...
3: De muerto. De la boca.
0: Diu, ai, és que m'he confós, no? M'he confós. M'havien dit que em disfressés d'amor, no? I m'he disfressat de mort. I aprofites la disfressa de zombi. Que...
3: Ah, ja m'he equivocat. Bueno, perquè com no tengo el paper...
0: Sí.
3: Però ara, del dia blanco, el dia blanco està bien. Está bien pensado, lo del Día Blanco, el Día de San Valentín.
0: Sí. Bueno, ya aquí, claro, aquí no te da, yo paso un día en blanco, porque... Sí,
3: no. Blanco i en botella.
0: Exacte. Bueno, hi ha gent que és més de la botella, en aquest cas. Acaba sent, un dia més... Menos blanco i més en botella.
1: No? I en botella Valentine, sí.
0: Efectivament. Bueno, a l'Aznar... A l'Aznar...
3: Ja està. Este tema és el Marc. El Valentine's li ha encantat el tema.
0: No, home, li ha agradat.
3: El blanco... Es para alguien, la botella es para alguien, todo es para alguien.
0: No, que et dic, el José María Aznar, el dia de Sant Valentí, ho celebra blanco i en botella, perquè és molt del Madrid i la seva dona és Ana Botella. Per tant, imagino que ha de ser una festivitat molt, molt especial.

0: especial aquella casa. Home, això de que estigui junt a Sant Valentí i així Carnestoltes, però Carnestoltes sempre és una festivitat que cada cop dura més, no? Comença setmanes abans, que si el dia de portar els mitjons diferents, o...
1: Home, sí, això, no el que he d'anar allà a la porta de l'escola és una setmana de bojos. No? Sí. Saps que cada dia una cosa diferent.
0: Cada dia una cosa diferent, quina feinada. Eh? Aquests sí que envien una escaleta.
1: Sí, però aquesta setmana els professors s'ho han organitzat millor.
0: Sí.
1: Perquè han dit, hòstia, massa feina. El dimecres ens l'agafem de vaga.
0: Ah, també és veritat. Han fet vagues...
1: Un dia menys d'embolic.
0: Miraven el que se'ls venia a sobre, vols dir?
2: Sí. Sí, per què no els diuen coses més difícils? Com heu de venir amb una nau espacial.
0: clar.
2: Home, heu de venir amb patinet, tots. Vinga,
0: bueno, un patinet ja és tots els dies que venen, no? La disfressa autèntica...
2: Avui heu de venir amb cavall, tots muntats, aquí sí. Els podreu lligar...
0: Home, Sergi, a l'esforç gran, és a dir, la disfressa grossa, si fos amb el patinet, seria heu de venir amb patinet i respectant tots els semàfors en vermell. Això sí que seria una disfressa. Perquè això no passa. Vull dir, això ha de ser... Això és una feinada, és una disfressa que haurien de fer.
2: Marc, quants semàfors hi ha en vermell al teu poble?
1: No sé, fa temps em van demanar un, però encara no ha arribat.
0: Encara no el teniu, eh?
1: Encara no el tenim. No.
0: Home, i com fan els patinets? Perquè, clar, si no es poden saltar un semàfor, és com que igual no arranca el motor, saps què vull dir? Estan tan acostumats. En teniu molts per Mediona, de patinets, o encara la cosa...
1: Sí, i tenim patinets, tenim una mena de bueno, no sabria com explicar-ho, que es diuen gravity, que són com... Es diuen gravity, que són com patinets però llargs, amb una roda gran a davant, que serveixen per baixar la muntanya així fent descens.
2: Digue-li, sí. Ara els pagesos, en comptes de portar tractors, van amb patinet, eh?
0: Home, doncs és gravity, és gravity a l'assumpte, eh?
1: Ja ho veuen amb patinets.
0: Ostres, però clar, si es diu gravity, entenent que aprofites la força de la gravetat, va molt bé en baixada, però en pujada, tu vols dir que això tira molt? Clar.
1: Oh, és que els fabriquen amb o sense bateria.
0: Ah,
1: això
0: mira.
1: Això depèn de aquí.
0: És tracció animal, per això, no? Clar, sí.
1: Sí, els animals que els porten damunt, que van com bons.
0: Són molt animals, alguns dels que els porten. Sí, home.
2: El Marc i a mi el que més ens interessa de que s'allargui el Carnestoltes és anar a una bona festa, d'aquestes privades, i que duri com a mínim 7 hores. Vinga, va.
0: Olé, 7 hores. Home.
1: Tu saps que el que ens agrada del Carnestoltes és la tita de botifarra d'ou.
0: La botifarra d'ou,
1: Una cosa que no es pot saltar.
0: I després enterrar la sardina,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: clar.
1: Sí.
0: Però primer la botifarra,
2: Quina festa n'era?
1: El problema és que aquestes dates...
0: Sí?
1: Per enterrar-la després, primer l'hem de desenterrar i a vegades ja no ens en recordem d'on la tenim.
0: Clar, on el veu deixar l'any passat, no? Vols dir? Diu, jo recordo que vaig enterrar la sardina a algun lloc, però no recordo on. Clar, i primer s'ha de desenterrar, perquè si no, ni botifarra ni ou, saps què vull dir?
2: Són reutilitzables.
0: Sí, són reutilitzables. Sí. Bueno, no ho sé, igual hi ha un any que ja deixa de funcionar. Però hi ha molta gent que és un cop a l'any, sí, que enterra la sardina. Això depèn molt de...
1: Per Sant Valentí
0: s'aprofita, no? Sí. És com una activitat anual, no? La de...
1: Com deia, sí, va amb velcro.
0: Va amb velcro,
1: aquell
0: sí.
2: Si no teniu cap invitació de cap festa, cap lloc, hauré de parlar amb el marquès aquest.
0: Val.
2: La seva.
0: O sigui, fa el senyor marquès fa una festa,
2: És que els marquesos sempre fan festes.
0: Sí. Però ves amb cuidado, no vagis a una festa d'aquestes que diuen, no, s'ha de venir amb antifaz. I després, un cop estàs allà, ai, saps? Que igual trobes que es fan...

0: coses rares.
1: Toda la máscara.
0: Todo de máscara, bailo en máscara.
2: Lo que no t'havies entès és que era només amb antifaz.
0: Clar, exactament, exactament. Dius, hay, tiene, obligatorio entrar con antifaz. Però al final és l'únic que et queda. És l'únic que et té. Un còpia.
1: M'encanta l'antifaz ese con sus flecos.
0: Sí, aquí hay unos flecos que hay que cerrar en aquesta, en aquestes festes. És millor que tot quedi clar abans d'anar. No sigui que després...
1: Que te tapen la boca y que cuando le besas a alguien te comen los flecos.
0: Clar, és perillós deixar los flecos abiertos, sí. Sí, sí, sí. Més val cerrar segons que flecos.
1: Marc, si haguéssim muntat un grup de música ens haurien dit los flecos.
0: M'encanta, m'encanta.
2: Hi havia un, no?, que eren los flecos, no?
0: Bueno, los pecos, però los flecos jo ho hagués vist.
2: Aquest.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Bueno.
0: No lo dejamos claro, no sé, alguna cosa d'aquesta que si un puc... Jo, vamos, jo un concert... Per què no? Mira, podeu fer una cosa, podeu fer com si haguéssiu existit i imagineu que hagués existit el grup, no? I ara us inventeu una gira de retorn, saps? Quan dic 20 anys després, 30 anys després, vuelven los flecos i feu una gira.
1: Claro,
0: no? Igual la gent... Igual cau la gent. Perquè...
2: Encara hi havia... Tenien flecos per cerrar.
0: Exactament. A un no es queden flecos per cerrar és el nom de la gira. Jo ho veig totalment.
1: La gira se llama Retorno Venoso.
0: Clar. Home.
1: Retorno Venoso.
0: Sí. Cerremos los flecos. I pot ser... Clar, la gira de comiat és Cerrando Flecos. I home, jo crec que tindria la seva gràcia aquesta gira, una gira de comiat, que de fet és un comiat d'un inici que no va existir, però bueno, és igual, la gent té poca memòria, la gent dirà, sí, a mi los flecos me suena, saps? I potser el que li sonaven eren els pecos, però és igual, vull dir, aneu allà i feu una gira, bueno, de comiat.
2: Seríem la banda tributo dels pecos, serien els flecos.
0: Jo ho veig excel·lent, eh? O sigui, com a banda tribut. Però pocs s'ho poden imaginar que els pecos tindrien una banda tribut, perquè clar, els Dire Straits, eh? El propi Bruce Springsteen, no?
2: A Queen,
0: sí. Aquests, que bueno, es deuen dir The Queen o alguna cosa d'aquestes, no? Que vull dir, és gent que vas tenint allà i que... Però clar, Genesis poden tenir això, bandes tributs, no? O Coldplay, no? Però clar, els pecos, ostres, tindria la seva gràcia una banda tribut, eh? I cantaríeu cantares.
2: Triomfem a totes les festes majors, segur.
0: Sí, en lloc de Háblame de ti, podríeu fer Háblame de mi, no? Podríeu ser Háblame de mi, de la soledad. Home, ho podríem fer, això, eh?
1: Sí. Háblame por el móvil.
0: Envíame una nota de voz al buzón. Sí, podria ser. Al WhatsApp. Home, estaria bé.
1: Una invitació del Marquès de Barberà per a la fiesta de carnaval, que tengo ganas ya.
0: Pues estaria bé. T'imagines?
1: Home, jo la fiesta ja. No tenim festa, no? Al final ningú té invitacions per ningú,
0: jo de moment no,
1: no
0: he rebut cap festa tribunera de... No, però bueno.
1: Por la del Penedès, seguro que algún castillo abandonado en el que viva alguien.
0: Sí, un Penedès, no? Sí.
2: Aquí, pel Penedès, per Canestoltes, per aquí al Penedès, ens movem tots, anem cap a baix i anem a Sitges i Vilanova.
0: Sitges i Vilanova, és qui s'emporta la...
2: Sí,
0: això sempre ha sigut així.
2: Sí. El que ens queda més a prop.
0: Sí, sí. Més val, fa baixada, eh? I després ja pujar ja costa una mica més, no? Però, sí, home...
2: Bueno, agafarem un bus.
0: Sí.
1: Però és igual. Tenim pendent també fer la crítica d'un concert.
0: Sí?
1: La farem entre els tres, Pero con un guión. Tú nos escribes lo que quieres que digamos, yo te lo leo. Digo, entonces vimos que empezó una canción, una canción... que començava amb la lletra A, que va ser molt maca. Tu, jo ja parlarem. Tu parla, que has dit a parlar. Posarem tres entrades, que farem nosaltres la crítica.
0: Crítica de concerts, voleu fer.
1: D'ampliar també alguna cosa més. Vull dir, podem anar a un

0: concert i tornar i fer, com es diu això?
1: La crítica tribunera.
0: Claro.
1: Jo ho veig, la crítica tribunera, que, i, però escolta, pot ser de qualsevol cosa, eh? Pot ser d'un concert, d'una obra de teatre...
0: No me pongas en la platea, sentaros allí, no de, de pie, no, sentaditos, eh?
1: Home,
0: la,
1: sí, no.
0: La tribuna.
1: I bueno, més... I més...
2: Amb el teu estat, sí, amb el teu estat ara hem de posar a les places d'invàlids, eh?
1: Totalment, et anava a dir, eh? Vull dir, ja si demanava entrades pels tribuneros, ja em donaven, sí, entrades especials, però veient el teu estat, home, la teva cadera no aguanta.
0: És un grup secret.
1: Sí, sí.
2: Això és virtut de visibilitat reduïda, perquè total, per el que has de mirar...
1: Sí, sí, és visibilitat reduïda, sí. De fet, ens posaran al costat d'una columna, ja us ho dic, però bueno, és igual. Tot sigui.
0: És un grup secret, i no és el Bugs Bunny ese que canta.
1: El Bugs Bunny, exactament. Exactament, exactament. Yo tengo una novia, mañana otra. Va fent així, mira, VIP, mira, VIP. Heu entès alguna cosa?
0: Mira, Rosario.
2: No, diuen que parlen espanyol, però és que encara no entenc res.
1: No, no, diu, és que clar, no, diu...
0: Rosalía, no. Rosana, Rosario, Ros... Arròs...
1: Roxanne, sí.
2: Arròs Stewart, Arròs Stewart.
1: Arròs Stewart, a mi m'agrada més amb... amb arròs a banda, eh? Però arròs sí. Stewart era molt
2: la banda,
1: bo.
2: La banda de l'arròs, sí.
1: La banda de l'arròs. Doncs pues mira, un grup de tribut d'arròs de Stewart hauria de ser l'arròs a la banda. L'arròs i la banda, no? Sí. Podria ser, està molt bé aquest grup de tribut. Està molt bé.
2: Estem cantant noms de bandes tribut, eh?
1: Home, per favor, sí, sí. En lloc de Phil Collins, columna Collins, per exemple. No ho sé.
0: Están piolando en Twitter ya para montar la banda, a ver quién se apunta, la banda esta de, ¿cómo se llamaba? De l'arròs.
1: Sí, l'arròs i la banda. Sí, sí, sí. Home, en lloc de Coldplay podria ser Hotplay, no? Vull dir, per anar fent sí. Noms així d'això. I
0: sí,
1: bueno.
0: Con Chili Peppers també.
1: El Coach Chili Peppers, sí, exactament.
2: Sí, la de Coldplay, si fem una traducció així una mica, en lloc de Cold, podria ser Broccoli Play.
1: Broccoli Play m'encanta, m'encanta. Cançons totes vegetarianes, sí, sí, sí.
0: Yo no entiendo por qué ni habla de los Beatles.
1: De los Beatles, ¿eh? De los Beatos, ¿eh? Podrían
0: ser. De los Beatles sí que hablan, pero de los Beatles no hablan ni...
1: De los Beatles, ¿eh? Pero dit així, hoy los Beatles, y contem allà, help, I need somebody... Home, estaria bé, tu, escolta. Bueno, pues anem pensant grups, tu, per la setmana que ve.
2: Mira, per Queen podria ser Drag Queen.
1: Drag Queen, jo el veig, també, i a la sala de plataforma. Està bé.
0: Drag Queen, contemporary
1: now. Sí, sí.
0: Em sembla que el tema era carnaval.
1: Per la setmana que ve fem perquè ja hem d'anar tancant la paradeta.
0: El dia del Valentine's.
1: La setmana que ve parlarem de... Sí. Más vale a Times que luego. La setmana que ve...
2: On the Rocks.
1: Home, i tant, que On the Rocks and Roll, en aquest cas, eh? Perquè estem buscant aquí tributs. La setmana que ve tindrem més dels tribuneros amb en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Que tingueu bon cap de setmana. Adéu-siau!
2: Yei! Au! No sentiu gaire, eh?
1: A lo just.
0: Ja
1: està, ja està.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Ens hauríeu de veure, perquè mentre estem esperant que comenci el programa i s'encienda la lucecita roja, pues l'Òscar i jo ens fiquem a xerrar i a vegades dic, nen, va, que, ja, que això ja... Que...
1: Hauríem d'haver pulsat el botó de gravar i emetre-ho.
0: Sí.
1: En algun moment.
0: En algun moment, perquè estava molt interessant, però dic, no és el tema del dia. Un dia ja farem un especial, i possiblement quan en parlem de Star Trek Academy...

0: ja farem part d'aquest debat que estàvem tenint, però dic, va, que s'acaba, que escolta, que hem de començar, i la gent està pendent, vol saber les recomanacions que fa l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: A veure, que hi ha moltes... molta gent que està pendent. A veure avui si serà de deportistes que roces el cariño, a veure si seran històriques, a veure de què ens portes.
1: Bueno, aquesta setmana. No parlarem encara del cavallero aquest de los siete reinos.
0: Val.
1: Que a més, està sent una sèrie que està fent molt soroll, però només són 6 episodis. I
0: o sigui,
1: hem vist 4.
0: Hi ha més reinos que episodis?
1: Sí, hi ha més reinos que episodis. Com a mínim aquesta primera temporada, bueno, aquesta primera temporada, del que, com que cada... tenen que veure amb la sèrie de novel·les, doncs de la primera novel·la han fet, dona la sensació que de la primera novel·la, potser no tota la novel·la, però han fet 6 episodis. Val. Ja en parlarem quan acabi dintre d'un parell de setmanes.
0: Val.
1: No parlarem tampoc del Benidorm Fest, això Val. Ho tenim molt clar, que és aquesta setmana, okay. Sobretot perquè jo no acabo d'entendre per què se li dona tanto bombo al Benidorm Fest si no anirem a Eurovisió.
0: Estic
1: però,
0: d'acord.
1: Bueno,
0: és com...
1: algú m'ho expliqui.
0: Sí.
1: Però bueno,
0: és com anar a menjar que ens entenguem, anar al McDonald's i demanar que sigui una amanida, és una mica...
1: No acabo d'entendre perquè justament quan ens posem dignes i diem que no anem a Eurovisió, li estem donant tanta canxa al Benidorm Fest que se suposa que és el bitllet per anar a Eurovisió. Però
0: sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Si de cas, altres...
0: Aquest debat el podrem mantindre si quan s'emet el Festival d'Eurovisió aquí a Espanya no s'emet, no?
1: Home, clar, la qüestió és s'emetrà.
0: Clar, perquè si s'emet, em sembla que és una presa de pèl.
1: Home, si s'emet, directament és que ens tracten d'idiotes.
0: Evidentment. Jo ja et dic, jo seré raro, però jo era partidari d'igualment anar. Tu pots estar a favor, però no es representa, no. Tota la gent unànimament no volia que no participar. Hi havia gent que sí que volia. És a dir, per tant, vés-hi, en tot cas, doncs, fas un comunicat oficial, el que tu vulguis, però anem-hi.
1: Sí, però en missa y repicando...
0: Aquí
1: no.
0: Està. El que no pot ser és que diguis, no, pues no vamos, pues no voy. I després estiguis mirant com va la festa. No
1: perquè
0: vull anar a la festa.
1: Home, sobretot perquè ja no tant les semifinals que també, però la gala, la final del dissabte, dona una audiència brutal a Televisió
0: evidentment,
1: Espanyola.
0: Evidentment.
1: Estàs dient a Televisió Espanyola que deixaràs de perdre aquesta audiència perquè t'has puesto digno?
0: Exactament, exactament.
1: És a dir, que en darrera instància és un paripé.
0: Totalment, ho veig així. Bueno, però no entrarem en Benidorm Fest, anem a la sèrie.
1: No entrarem a moltes sèries que s'estan emetent perquè és impossible, ja ho sabeu, ho diem cada setmana, impossible estar al cap de... estar allà al dia de tot el que s'estrena, de tot el que s'emet, perquè no podem.
0: Sí.
1: I això, aquí de tant en tant, el que fem és això, fem la tria.
0: Sí, sí.
1: I ara hem triat per avui, per aquesta nit, dues sèries que ja es van emetre a finals de desembre. Dues sèries que, bueno, toquen un gènere que és molt apreciat en les sèries de televisió, que és el thriller.
0: Val.
1: Llavors, en aquest sentit, hi ha molts seguidors. No són sèries, diguéssim, que deixin petjada, però sí que compleixen, i penso que especialment una d'elles, sobradament amb el que es proposen, que és entretenir.
0: Mm-hmm.
1: Perquè en darrera instància ja sabeu que les sèries de televisió, més que educar-nos, ens entretenen.
0: Sí, sí, tant.
1: Després ja, si ens permeten veure el món d'una altra manera, això ja és secundari. Mm. Però és evident que les sèries són per entretenir-nos i en alguns casos molt especials per viure amb elles, com també hem dit moltes vegades, perquè les sèries també són vivencials.
0: Totalment.
1: Les dues d'avui no crec que siguin massa vivencials. Són, òbviament, de uso y consumo, les veus, t'entretenen i ja està, i segurament al cap de mitja horeta ja t'has oblidat.
0: Mm,
1: però bueno, hi ha sèries per en aquest sentit, com hi ha pel·lícules.
0: I tant.
1: I no tot, ha deixat petjar aquell dia. Hi ha coses que, doncs mira, compleixen una funció que és, en aquell moment necessito una cosa lleugereta, més o menys, però que em permeti desconnectar del dia a dia o el cap de setmana estar desconnectat de tothom i gaudir amb una cosa que ja sé que no és d'una qualitat excepcional, però que compleix sobradament.
0: Seria la sèrie Donut o la sèrie croissant de xocolata que t'agafa.
1: Exacte, o la sèrie McDonald's.
0: Sí, sí, sí, totalment.
1: En aquest sentit, de tant en tant, doncs mira, aquí era un Big Mac.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs això... la primera sèrie, per exemple. La primera sèrie té, diguéssim que, un dels al·licients no buscats, òbviament, és que era la darrera sèrie que va fer la Verónica Echegui.
0: Val, val.
1: Ja sabeu que va morir fa gairebé un any.
0: Sí, sí.
1: Molt prematurament. Doncs de les seves darreres produccions, justament aquesta sèrie és la...
0: És a dir, que va ser... Doncs la va gravar uns mesos...
1: Sí, va ser de les darreres que va fer. Ostres, de les darreres sèries, produccions, pel·lícules, sèries que va fer.
0: Uh-huh.
1: I bueno, diguéssim que és la seva... Podríem dir que és la carta de despedida d'una actriu que es va marxar massa aviat.
0: Absolutament.
1: Una sèrie que està ambientada a Barcelona.

0: Ah.
1: I això, també un altre al·licient, i en aquest cas positiu. Per
0: Vale.
1: una vegada, una sèrie que parla de Barcelona i que es nota que és Barcelona.
0: Que bo.
1: Però no només Barcelona pels seus jocs, és a dir, ara entrarem en detall, no només per les seves localitzacions, sinó perquè tu te n'adones que estàs a Barcelona. Sí, la gent parla castellà i parla català indistintament perquè estàs a Barcelona.
0: Que
1: I
0: bo.
1: te n'adones que és una cosa normal. Que no és el que passa de vegades amb altres sèries, recordem aquella sèrie que es va fer, no me'n recordo si va ser Movistar, o HBO, aquella sèrie basada en la pel·lícula del Balagueró, doncs que estava situat més o menys en una ciutat que era que tothom tenia clar que era Barcelona, però, no, però ningú li deia Barcelona. I que tothom parlava castellà i que les comissaries dels Mossos, bueno, no sé si els Mossos aquell dia estaven tots de vacances, però jo no era una comissaria dels Mossos. Aquesta sèrie, aquesta sí que realment posa les coses ben fetes, és Ciudad de Sombras.
2: Eduard Pinto, CEO de una de las empresas constructoras más importantes en Cataluña. Desapareció hace unos días. Lo han encontrado esta mañana en un balcón de la fachada de la Casa Milá. Necesito que formes parte de la investigación.
3: No sé a qué están esperando los de asuntos internos para echarte, pero yo no te quiero aquí.
4: Rebeca Garrido, tu nueva compañera.
3: Ya sé que vas a ser mi canguro. No me pidas que sea simpático.
5: Eso no es ningún problema. No he venido a hacer amigos. Lo sometió a una tortura bastante sádica.
3: ¿Una venganza?
5: O una declaración de intenciones. Elige el punto más espectacular. Busca el mayor impacto y daño posible.
3: A toda la ciudad. Nos había dejado un mensaje.
5: Está reivindicando su autoría. Puede ser la G de Gaudí o un símbolo masónico.
3: Es un sacrificio ritual.
5: Y no va a ser el último.
0: Déu-n'hi-do, home, té bona factura, té bona pinta.
1: La té. Ja podríem dir que realment, com a producte que és per entretenir amb un thriller així ben farcit, compleix i sobradament. Està basada en una novel·la, que sembla que és una sèrie de novel·les, que és això, la relació entre un policia d'aquí de Barcelona, que té una mena de trauma que més o menys se soluciona cap al final de la temporada, i diguéssim, la seva col·laboració amb una policia de Madrid que interpreta la Verónica Chegui, que és un personatge així una miqueta Sheldon, entre cometes. Però bueno, s'estableix bona química entre tots dos i comencen a investigar una sèrie d'assassinats que tenen que veure amb jocs emblemàtics de Gaudí de la ciutat. Perquè la primera novel·la, la novel·la d'aquesta sèrie, l'autor és Haro Sainz de la Maza, no el coneixia, es titula El verdugo de Gaudí. Sembla que el personatge que interpreta l'Isaac Ferriz, que és el que li fa, diguéssim, de partener a la Verónica Chegui, que es diu Camilo Milo Malart, que és un policia dels Mossos, un investigador dels Mossos, un detectiu, doncs sembla que té continuïtat a les novel·les i ja veurem si tindrà continuïtat amb més temporades. La sèrie, des del principi, t'atrapa. Per localitzacions, perquè la trama és interessant. Encara que sigui tòpica, això d'assassí en sèrie, més o més espectacular, con un toque Seven, més o menys, encara que estigui molt manit, quan ho fas bé, sí, per dir-ho amb unes altres paraules, el que és convencional, quan està ben fet, funciona.
0: Sí, està clar.
1: I funciona sempre. De vegades les sèries es poden posar doncs una mica massa True Detective, per posar un exemple de sèries de suspense i de thriller, que volen ser això, molt apatants i volen ser molt, ho puc dir a aquestes hores de la matinada,
0: sí.
1: Volen ser la polla vinagre.
0: Clar, sí.
1: No totes les sèries han de ser així. Llavors, una sèrie convencional, perquè aquesta sèrie, Ciudad de Sombras, és molt convencional, des de la factura de la novel·la fins al guió, fins a tot el que porta en aquesta sèrie, fins i tot al seu final, és molt convencional, però funciona molt bé. Llavors, a més, si tens un bon equip de guionistes, tens un bon equip d'actors, Isaac Ferrer, Verónica Chegui, Anna Wagener, Manolo Solo, Jordi Ballester, Jordi Rico, els germans Clotet, fins i tot en algun moment determinat surt també la Maria Danes en un paper molt secundari. És a dir, hi ha bons actors i actrius en aquesta sèrie. Hi ha un guió que, per convencional que sigui, funciona. Això, per desconnectar, ja sigui per la nit o un cap de setmana, és ideal. I aquesta sèrie, Ciudad de Sombras, la tenia a Netflix, funciona perfectament amb una durada de només 8 episodis. No, perdó, 6 episodis. No necessites més. No sé si faran més sèries de més temporades adaptades a les novel·les d'aquest autor Haro. Haro és que té un nom curiosíssim. Haro Sainz de la Maza. No sé si tindrà més, però bueno, la primera temporada ha funcionat. M'imagino que

0: Ya la pèrdua de la Verónica Chegui, això ja és un hàndicap perquè el personatge sembla que té continuïtat. Però bueno, si la veureu Gaudí, si potser se us ha passat, perquè moltes vegades a Netflix hi ha sèries que es passen, ni te n'adones, la promoció dura el que dura, i li voleu tenir un cap de setmana per veure-la, aquesta és idea.
1: Molt bé, doncs aquesta ja té, vamos, a qui li agradi el gènere i fins i tot a qui no li pot interessar de lo ben feta i escolta, a un nivell espectacular de producció i de ritme, té la sensació que el ritme és bo, eh? O sigui que
0: el ritme és molt bo, la veritat és que molt, funciona com un rellotge.
1: Molt interessant.
0: Parlàvem d'un thriller, ara parlem d'un altre. També sí, a Netflix, sí, no direm allò d'una de cal i otra d'arena, perquè no és el significat de la locució, però sí que és veritat que aquesta altra sèrie és una altra cosa, és un altre tempo i el resultat no ha sigut tan bo, diguéssim. No ha sigut dolent, però no ha sigut tan bo. Aquesta altra sèrie que es va estrenar just abans de Nadal del 25 és Innato.
2: Adolescència. Com ho hiciste para sobrevivir?
3: ¡Papá! 25 años disfrazada de mujer feliz, de madre perfecta, de psicóloga. ¿Te preocupa que desenterremos algo?
4: Félix Garay fue condenado entonces por 3 asesinatos.
5: El asesino de Gasoil, ¿y le han sacado de la cárcel?
3: Soy su hija, nadie lo sabe.
6: ¿Crees que está matando otra vez?
1: Bueno, per imatges sembla molt similar. Em dius que després té moltes diferències.
0: Sí, a nivell també és una sèrie, un thriller. Aquesta no està basada en cap novel·la. És una sèrie creada pel Frank... Ara sí diré perquè té un cognom que dona una miqueta confusió.
1: Sí.
0: Frank Carballal,
1: sí,
0: i Enrique Lojo, que són també especialistes en fer thrillers, en aquest sentit. Una sèrie protagonitzada per Imanol Arias, que fa d'un... un piròman que surt de la presó i que té una filla que és psicòloga, que és la Elena Naya. Una Elena Naya que a mi en aquest moment, suposo, potser veient els dos trails de tu mateix t'ha pogut passar, que també recorda una miqueta la Verónica Chegui.
1: Absolutament, per això et deia que notava moltes similituds, perquè mira, pensava, si algú podria fer el paper si deies que podia haver una segona temporada, seria ella, perquè
0: sí, sí,
1: és un
0: sí,
1: look molt similar.
0: Molt, s'assembla sí, sí, molt. Sí, sí. En els dos papers, la manera d'actuar són molt similars.
1: Té aquest punt doncs, contingut, però
0: sí,
1: també
0: el aquest... personatge, òbviament, en aquesta sèrie d'Innato de l'Helena Naya, a mesura que avança la sèrie, diguéssim, va més enllà. Però diguéssim que el punt de partida és bastant similar en algunes coses. És a dir, que senyors de Ciudad sin Sombra, de Sombra, si voleu continuar i us falta un recanvi de la Verónica Chegui, Helena Naya. Helena Naya, a més, que fa temps que no la veiem ni a la petita ni a la gran pantalla. Ja només per tornar-la a veure-la i a l'Imanol Arias, que sempre està correcta, després de la seva etapa Cuéntame. La sèrie està ambientada en el món a Euskadi, té que veure també amb un tema d'investigació criminal, sí, la sortida d'aquest antic piròman de presó coincideix en que comencen a sortir un altre cop casos similars, és a dir, ha sortit un copycat. Llavors, en aquest sentit, comencen a investigar, ha sigut tu otra vez, no sé què, clar, tot això com influeix en el personatge de la seva filla, que a partir d'aquí, diguéssim, el trauma de la seva infància doncs comença a sortir. El problema d'aquesta sèrie és que vol abarcar molt. Sí, per començar, són 8 episodis. A mi em sobrava perfectament un parell. La trama es complica massa, amb subtrames que potser no acabes de veure el per què. Així com l'anterior sèrie, les trames són molt senzilles, fins i tot les subtrames estan connectades a la trama principal i funcionen. I tot es tanca, eh? Un altre problema d'aquesta altra sèrie d'Innato és que al final és obert. Molt obert. I ja han dit a la productora, a la plataforma, que no hi haurà segona temporada.
1: Ostres.
0: Sí, home, et quedes, tu acabes la temporada i dius, hi haurà segona temporada. Sí. Perquè tant com acaba, és un final obertíssim.
1: Sí.
0: Doncs no, diuen que no.
1: A veure, aquí poden haver dues possibilitats. Una és que, sabent que només farien una, decidissin fer un final obert, i això genera un debat possible. I l'altra és que pensessin que n'hi hauria més i que no el puguin continuar. Les dues coses...

0: Sí, les dues coses generen molèstia en l'espectador.
1: La primera, encara, si tu tens clar que només serà una temporada, vols un final obert, vale, però tu com estàs veient el final, el capítol final, i ja, com, ja el setè capítol, que veus, bueno, això, si només és una temporada, això ha de començar, diguéssim, a encaminar-se cap a una...
0: Ja hauríem d'anar resumint, no?, una mica.
1: Exacte. Tu acabes el vuitè i darrer episodi i no, allò no s'ha resumit, allò més aviat s'ha ampliat. I després saps que es confirma que d'un parell de setmanes de que no, que Netflix ha dit que només serà una temporada. Home, això vol dir que els guionistes potser no sabien que la sèrie tindria una única temporada, han volgut obrir més encara l'objectiu de la càmera, que estava força obert.
0: Clar.
1: I que al final et deixa una miqueta una sensació de... Però això com acabarà? Perquè és que no acaba en res. És un final obert. Després, diguéssim, el ritme és molt diferent de l'altre. És un ritme més lent, és un ritme més complicat, que passen massa coses, que els actors estan molt bé, és a dir, Elena Naya, Manuel Suárez, Emma Suárez, Roberto Álamo, és a dir, són actors molt bons.
0: Sí, sí, que donen, molta, mica... donen credibilitat als personatges.
1: I desaprofitats. És aquesta sensació que m'ha quedat a mi, que estan una mica desaprofitats. Que potser també se'ls van dir que el guió era el que això i que al final resulta que el guió és el que tenien, no hi havia més, que no hi havia més possibilitats. El que fos, ja sigui por H o por B, al final et deixa una sensació de ves aquesta secció que vam obrir fa un temps de sèries? Doncs, innato, mal que em sàpiga, perquè té mimbres, per dir-ho en castellà, té al·licients, té una trama que al principi comença interessant, però no sé què li ha passat a aquesta sèrie al llarg de la seva producció i segurament postproducció. És a dir, que alguna cosa ha passat que ens han deixat amb la mel les llavis.
0: Totalment.
1: També el ritme no era igual. El ritme en comparació amb Ciudad de Sombras era una mica això, era una mica més desigual. Com deia també abans, han volgut abarcar massa subtrames. Trames, a més, que en relació amb alguns personatges, el fill de la psicòloga que es dedica a fer REM, per exemple, aquestes coses, que no van més enllà.
0: Ja.
1: És a dir, que tu les veus que tampoc és que tenen tant interès com
0: sí,
1: la trama
0: principal. Sí, que la trama no avança, no? Com si diguéssim.
1: Que exacte. És que justament el problema d'aquesta minissèrie, perquè al final és minissèrie, és que la trama havia un moment determinat que no avançava.
0: Que no avança. Van passant coses, però no avança la...
1: Però no es resol, es complica, però no es resol, i al final la cosa acaba sense resoldre.
0: És una mica el... hem de quedar per fer un cafè i que mai es produeix el cafè perquè, bueno, també pel que deia.
1: Això, bueno, però no et preocupis, fem un cafè d'aquí de màquina de l'oficina. No és el mateix.
0: No és el mateix, no, home, perquè no tant taules i no pots treure més temes i tot això.
1: Doncs home, aquesta, al final d'aquesta sèrie és això, és una mica cafè de màquina de l'oficina.
0: Jo et faig una reflexió, fem un mini debat, a veure què et sembla, Òscar, que és el fet de dir, clar, això en la televisió convencional, la que vèiem setmanalment, la que se veia per televisió i no per plataforma, a tu et podien començar a donar aquests carmelets, veus un capítol, la setmana que ve l'altre, la setmana que ve l'altre, ja vas interioritzant més amb els personatges i mira, si al final queda obert, doncs queda obert. Saps què vull dir? Mira, no és tan problema. Jo el que dic és que sabent i entenent com la gent ara veu les sèries, que és que té molta més informació que abans, que sap que no continuarà, que no sé què, que són quanta estona, quants capítols, hi haurà molta gent que es tirarà enrere a l'hora de veure-la.
1: I sobretot quan, a diferència d'una sèrie més tradicional en cadena oberta, que sempre poden passar coses que influeixen en la producció i la postproducció, una sèrie que emet els capítols tots al mateix dia, que els tens a la teva disposició al mateix dia, home, has de tenir el producte acabat. Perquè no és com que dius, bueno, vinga, ha començat el primer episodi, veurem el segon, el tercer, i de vegades passa que hi ha sèries, especialment en cadenes en obert, que a mesura que van avançant els capítols es van fent canvis.
0: Sí, perquè van veient quins personatges agraden, quins no...
1: Què funciona, què no funciona, què atrapa, què no atrapa, segons l'audiència que ha tingut una setmana respecte a l'altra. Però una sèrie que tu poses a la teva disposició a una plataforma per veure tots els capítols, si vols, el mateix dia, no pots jugar aquestes cartes.
0: No, està clar. Però vull dir que tu com a espectador, jo el que dic és que et planteges si et val la pena d'una cosa que quedarà inacabada, perquè la que ja ho saps, dius, pues mira, poc temps que tinc per veure sèries, prefereixo una que...
1: L'espectador no ho sabia tant com potser ho sabien els creadors i els actors.
0: Ja, però vull dir que... Però torno a dir el mateix, si és setmanal, doncs ja t'ho trobaràs, però si a la que l'ha vist aquesta persona que ha vist l'intensiu en el cap de setmana i ho comença a explicar, la gent ja ho sap, i quan t'hi vas a posar ja no t'hi poses perquè et fa mandra.
1: Llavors, en aquest sentit, no posis un final obert.
0: Clar, però això t'ho dic, que vull dir que això et condiciona.
1: La gent es quedarà amb un pam de nas.
0: No, o ja no la veurà, perquè no vol quedar-se amb un pam de nas. Clar. És que la diferència és aquesta. Si tu la mets setmanalment, pues, com a molt t'enteres que algú sap un capítol abans del final. Dius, bueno, va, pues ja que l'he vist, l'acabo. No? Però si tu ja saps que et deixaran, el que abans es deia, enterarir, doncs ja dic, jo ja passo, dic, tinc prou temps com perquè a sobre no tingui un final. Després, ojo, també et dic que la gent segons quin final no li agrada i li agrada més el que s'havia imaginat, que això també passa.
1: Òbviament, això és inevitable. Però, també que ara nosaltres tampoc estem desanimant a la gent que no la vegi.
0: Està clar.
1: Però perquè segurament hi ha molta gent que li agradarà el final obert, hi ha molta gent que li agradarà com s'ha mostrat la sèrie. A mi particularment jo m'he quedat una sensació així una mica estranya. Però és una sèrie que, si no valgués la pena, no la recomanaríem, això és evident. No la comentaríem, si no estaríem aquí dedicant uns minuts a parlar d'una sèrie que diríem, és una tomadura de pelo. No.
0: Totalment.
1: No parlem al pelo.
0: No, exactament.
1: Però sí que és veritat que al final et quedes amb una sensació de que...
0: Bueno, però si no té segona temporada, que l'Helena Naya faci el paper de la Verona Txiki.
1: Mira, el cafè de màquina, que sigui millor a la comissaria dels Mossos, que potser...
0: Ah, aquí està, que provi d'un altre cafè. Doncs en aquest cas, mira, així d'aquesta manera... Aquí veieu com oferim solucions. Si és que aquí
1: exacte, sempre... senyors de Netflix, perquè les dues sèries són de Netflix. Ja teniu una solució si la voleu agafar.
0: Bé, ja està. Fins i tot podeu fer una intrahistòria de dir, però a ti no t'havia vist en... Vull dir que mai saps, com
1: passava. Les dues això també tenen en comú que les víctimes es cremen, tant a l'una com a l'altra, les víctimes es cremen.
0: M'ho esteu posant molt fàcil, els estem posant molt fàcil els guionistes, perquè una en la línia de puntos, ja es veu...
1: Una altra cosa és que al final l'espectador acabi cremat, però això és una altra cosa.
0: Aquest ja és un altre tema. Hi ha molta gent que ve cremada, veja o no la...
1: Sí, ve cremada de casa.
0: ve cremada de casa, exactament. En fi, és un plaer sempre escoltar a l'Òscar González. T'esperem a la història i també la setmana que ve amb dues més recomanacions. Fins la propera.
1: Fins la propera.

0: Doncs ens ve de gust poder estar una setmana més visitant aquesta consulta del coaching, aquesta lloc on aprenem, on recordem, on reflexionem i ens mirem en un mirall que ens fa pensar i ens fa reflexionar i per tant ens fa créixer sempre. I això ho fem totes les setmanes amb en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana més i poder compartir amb tots vosaltres, que és molt important, i amb tots els oients.
0: Això és una alegria, això és un saber que tenim aquesta responsabilitat i aquesta il·lusió al mateix temps, que és una cosa fantàstica i que ja fa molt de temps que podem gaudir aquí i aprendre. Avui amb un tema fantàstic, que és l'oasi de la tranquil·litat.
1: Sí, el basis de tranquil·litat no vol dir introversió, moments per la reflexió. És l'espai personal, emocional. Diguem que és la zona psicològica i afectiva de seguretat que cada persona necessitem per mantindre, mira, David, benestar, equilibri intern i sobretot autonomia.
0: Per tant, és un lloc sí, físic sí. I és un lloc mental també, no?
1: Sí, en poses límits emocionals. L'espai és el més proper i delicat per la invasió general o la inseguretat i l'agressió moltes vegades del nostre ser. És a dir, és mantindre, protegir la teva intimitat, gestionar sobretot emocions pròpies i fomentar l'autoconeixement. I sobretot, una cosa molt important, evitar la dependència excessiva a les relacions.
0: És a dir, que el problema de dependre excessivament seria el fet de que de bons ja puguis arribar a pensar o a sentir que això és molt humà, però l'experiència t'ha de portar a tenir aquesta eina o aquest

d'anàlisi, de veure que quan depens emocionalment, és que si em deixés ho perdria tot, no? Aquí és on ja tu has perdut el teu

0: de tranquil·litat és la teva confiança i el teu, la teva, el saber on estàs i cap a on vols anar, no? Per tu mateix, per tu mateixa.
1: Sí, puja l'autoestima. Mira, jo diria que a l'espai no som inclòs. Podríem parlar també de la parella, que m'agradaria parlar del tema de la parella també, però inclòs no és només físic, inclòs la privatesa, el respecte sí. a les pròpies opinions. Hobbies i temps tot sol, importància ajuda a gestionar, sobretot a l'estrès, l'ansietat i previndre-la i mantenir una identitat pròpia. És molt important. I en temes de parella, per mi és essencial.
0: Total.
1: Enfortint l'enllaç en lloc de debilitar, perquè moltes persones pensen, no, és que la parella té que tindre cada un el seu espai i després un espai compartit. Mm-hmm. Perquè això també protegeix, implica la comunicació assertiva.
0: Mm-hmm. Si no, és allò que fan. És que ho fan tots junts. I no, però és que ho porten molt bé, però si no té a veure o sigui, sí té a veure, però no és tot de que ho portin bé. Segur que hi ha un moment que si es poguessin parar i analitzar, doncs fins i tot encara diria millor, o podrien analitzar coses, o podríem veure que això, doncs, et ve de gust fer-ho a tu, i a l'altra persona doncs, li costa perquè ha de matinar o perquè no li ve sí. de gust o pel que sigui, i no passa res, al contrari. Ja hi ha coses que fareu l'un per l'altre, però no cal que sigui tot, perquè és que si no es converteix com en un...
1: Una rutina,
0: un gran hermano, 24 hores al dia, el ojo que todo lo ve. No, escolta, sí, vull dir, això no precisament si hi ha respecte i tot va bé, anirà molt bé aquests espais separats.
1: Sí, mira, en aquesta fusió que a vegades que estem que tot en parella i tal, moltes vegades t'aïlles, n'hi ha un aïllament, això està comprovat, de perda de relació social, amistats i tot, saps?
0: Mm-hmm.
1: Perquè moltes vegades la parella diu, no, ho fem tots junts i anem a tots els postos junts, vale, està molt bé, i tenim la nostra intimitat junts, això està molt bé. Però és que moltes vegades tot això arriba un moment que aquesta mateixa rutina no solament t'aïlla, sinó també et separa de poder tindre el forçament social, que nosaltres diem, no?
0: Mm-hmm.
1: El fet de que després et dones compte que la socialització era necessària també per a la parella, de forma individual.
0: Mm-hmm.
1: Que moltes vegades això es perd.
0: I no només vol dir doncs, les amistats o les coneixences que ja tenies, sinó també les que fins i tot pots fer, no? És a dir, perquè no tot ha de ser a l'entorn de la parella, sinó que tot ha de ser respecte al teu entorn. I a partir d'aquí compartiràs molts moments amb aquesta parella i serà fantàstic, però tu necessites tenir les teves... perquè si no sembla que has de convèncer de que li agradi això o que li agradi l'altre. I escolta, no, l'altra persona també té el seu oasi de tranquil·litat i les seves coses, i amb moltes coincidireu, tant de bo siguin moltes, però és impossible que siguem totes, i per tant no s'ha de convèncer ningú, sinó només has de fer t'has de convèncer tu mateix, no? Com si diguéssim, i has de trobar aquest punt, sobretot aquest punt de reflexió, no? Perquè si no sempre estaràs condicionat, totes les opinions, el que penses o el que sents per l'altra persona, no?
1: No, saps el que passa? Que quan tu tens, o sigui, una vida compartida no vol dir estar tot el dia al 100% just.
0: Exactament.
1: No. Jo sempre dic que la vida compartida, el més maco de tot, igual que tu en els fills és això, és tindre un espai de qualitat, que es diu una conversa de qualitat i moments de qualitat. Correcte, no? Perquè cada un de nosaltres té que aventurar, té que conèixer, té que explorar, perquè tot això després suma a la parella o a la relació. Suma i multiplica. Clar, perquè aquestes vivències que cada un té, que a la seva vida professional, acadèmica, social, esportiva, tot això després suma i multiplica en l'altre, correcte o no? Què vol dir? Que l'altre també experimenta coses, correcte o no? I té vivències que el que fan és enfortir tot això. No solament el coneixement, sinó inclús la relació, David.
0: I això és importantíssim, perquè això farà que tot tingui sentit i mesura, no? És a dir, la mesura és molt important, la quantitat, no? És a dir, igual que... no, però és que tot m'agrada i tot... Però si és això, si també ens agrada la xocolata i no per això n'estàs menjant tot el dia o no, t'agraden els gelats, no? Vull dir, la mesura també i la dosificació també és part de l'èxit, també, no?
1: Sí, los plagios de parella, los plagis de parella no són bons. O sigui,

0: És que moltes vegades diu, no, no, és que estem, és que som tan iguals. Mira, quan les persones tan iguals, jo ho respecto molt a aquesta hora de la matinada, podem ser semejantes, equivalents, però nunca iguales,
1: Clar,
0: correcte?
1: que bo, que bo,
0: No, no, és veritat. És que somos crones, no? Si nos clonamos de tal manera que, mira, normalment la vida en parella, i és que és habitual, sempre es transmet, es conteixen coses de l'altre, correcte?
1: és
0: O
1: veritat.
0: sigui, però clar, cada un té la seva personalitat, té la seva visió, i sobretot una cosa, quan cada un explora una mica, també augmenta les opinions, correcte? Opinions. Perquè si no són molt sesgades,
1: Clar,
0: correcte?
1: clar.
0: M'entens o no? És a dir, el que tu deies fa un moment, és que a vegades a l'estat físic d'una persona, l'estat emocional, l'estat mental, no és el mateix, afortunadament. Cada un té la seva personalitat i el seu estat emocional, mental i tot això. Per això és molt important que ens podem ajudar. És a dir, la parella té que ser com un equip també, correcte o no?
1: Totalment, totalment.
0: M'entens?
1: I un equip vol dir que no tots, i si quan diu hem de ser un equip,
0: Sí,
1: pensem en
0: entenc.
1: realment un equip de futbol. No
0: Sí.
1: tots fan
0: No.
1: gols. Un ha de fer de porter, l'altre ha de fer de defensa. I sí, tots s'intenten passar la pilota i al final l'èxit serà de tot l'equip. Però no tots han de fer el mateix. Hi ha vegades que fan una part sí que és similar, però no tota. És a dir, que s'ha de buscar la manera de que tot sumi. I tornant a l'essència de la secció d'avui, tenia el teu punt, que pot ser fixa setmanal, per dir alguna cosa, m'ho invento. Els dimarts a la tarda que vaig a passejar sol per la muntanya. O els divendres a la tarda que aprofito i puc fer, jo què sé, macramé, que a la meva parella no li agrada i faig macramé. Fantàstic. I això, i estan en parella i estan sols, és a dir, una persona que estigui sola, també els seus espais li faran es farà companyia a si mateix, serà el seu punt, diguem-ne, on estàs recarregant la bateria, eh que sí?
0: Sí, i també, no solament, és cert, però també és un punt molt important. Aquestes vivències porten una informació i un
1: Correcte.
0: coneixement. I aquesta informació, com cada un de la parella, dels membres de la parella, ha tingut les seves vivències, tot això, també aporta, no solament dic coneixement, sinó aporta el fet de poder conversar de temes.
1: Que bo.
0: Que no siguin monòtons,
1: Sí.
0: perquè a vegades ens posem davant de la tele, per exemple, o ens posem davant de la tele i estem com aïllats, estem un al
1: Sí.
0: costat de l'altre i estem aïllats. I sobretot també el que estàvem parlant moltes vegades. Una cosa és estar físicament al costat i altra cosa és estar emocionalment lluny, correcte?
1: És
0: No,
1: veritat.
0: perquè tu pots estar físicament al costat d'una persona i emocionalment molt lluny, correcte? No.
1: Totalment, totalment.
0: Perquè al final t'acostumes, eh?
1: Exactament, sí, i el problema ja gran ja seria quan ho prefereixes, eh? Aquí ja és quan ja podríem notar que hi ha una problemàtica gran. És important que tots tinguem el nostre oasi, perquè la tranquil·litat, Jordi, i amb això acabem, la tranquil·litat és innegociable, eh?
0: Sí, però et diré una cosa. Aquest espai, aquest oasis, és molt important per a l'autoseducció. És a dir, si tu mateixa t'autosedueixes, també sedueixes a la parella.
1: Exactament, és agradar-te, eh? És
0: Sí.
1: agradar-te i és sentir-te especial i és sentir-te
0: Correcte.
1: desitjat, eh?
0: Correcte, correcte, correcte.
1: Clar, i tot això té a veure doncs, amb estar en pau i estar bé amb tu mateix. És un plaer totes les setmanes poder escoltar el Jordi González Guillem, aquí el podeu seguir a les xarxes socials, a la pàgina web, i així també veureu les seves xerrades i les seves publicacions. Jordi, una abraçada ben forta i fins la propera setmana.
0: Fins la propera, David. Has dicho.
2: ¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive. Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños?
3: Disfruta con un consumo responsable.
4: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
5: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló. Sí.